vivo en un descuido del silbido, de la buena suerte.

Conti quanto preferì, il tempo avrà fu fate, via.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on has escoltat un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Salt peanuts.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

soy un sinvergüenza, pero más bien me lo paso.

hani neredesin aşkım aşkım.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

estos mànecs entrenaments milicians purs. Nino Breva patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia de sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

지금도

Hola, hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell a través de 103.4 de la freqüència modulada. També ens pots escoltar a través d'Alexa i de l'aplicació Radio Garden, així com també a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, que és www.aj-escastell.org.

Diumenge se posa en antena aquí a l'emissora del Castell i per tot el món. Una grata salutació d'un servidor, en Xavi Llopis. Espero que hagueu passat una molt bona setmana. I bueno, venim a fer aquí una estoneta de ràdio fins a les dues. El menú per avui, pues, ja no varia massa. El que també serà... estamos en èpoques de canvis. La setmana que ve entra el verano. I, bueno, i també li donarem una pisquita de verano en el diumenge, clar. Però bueno, anem a lo d'avui, que és el menú que tenim preparat. Començarem amb la posada del dia, aquestes quatre notes per saber on som i com estem. Els temps, les anècdotes, totes aquestes coses. I després, a 10 i mig aproximadament, obrirem el telèfon. Per si no el saps, te'l direm ara i així el pots apuntar. 971 36 85 63. I si guanyes a Juana Plaza ja és un èxit. Bon dia, Juana. Una abraçada. Estan per ronca avui. També pots contactar amb el diumenge a través del 644-774-750, que aquest ja ho pots fer des d'allà. De fet, ja hi ha qualque missatge que ha arribat i t'agrairia, pues, si n'envies qualcun o m'envies qualque salutació, pues, durant el dia d'avui. I durant la setmana també ho pots fer. Què més? A partir de les 11, minut amunt, minut avall, escoltarem les cançons que us hagueu anat demanant durant aquest temps de telefonades, de missatges. A partir de les 12, aquí sí que som puntuals, el quilòmetre zero arriba a Ràdio Es Castell. I amb què arriba? Doncs amb música menorquina. I què més tenim per avui? Ja després de s'escolta Menorca, a partir de les 12, a la 1, una estoneta més de música i de participació de vosaltres mateixos, que esteu sintonitzant Ràdio Es Castell. I ja no m'enrem més, que són les 10 i 9 minuts.

I sí, sí, quan t'hi passen 10 minuts de les 10 des de matí, com us deien que avui és diumenge, sí, sí, dia 14 de juny de 2026. Queden 10 dies per Sant Joan. El sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i se posarà quan passin 12 minuts de les 9 del vespre. La lluna ha sortit quan faltaven 2 minuts per les 5 des de matí i se posarà quan passin 5 minuts de les 9 del vespre. Ja que dic, en aquests moments està en una fase menguant i està res, amb un 2%, just amb un filet. En aquests moments aquí a la població d'Es Castell tenim una temperatura de 25 graus, tot i que sembla que en fa un poquet més. La humitat és de 60% i bufa fluixet de xaloc, és uns 5 km hora aproximadament d'aquest sud-est. I també dic-vos que la temperatura de la mà està a 22 graus.

Anem a veure, abans, com us diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Us diu que estarà poc anivolat, amb intervals de nivolats alts. El colca bruma matinal. I també us diu això, que temperatures sense canvis o en lleuger ascens, és el que toca. Vent fluix en colca brisa costera, pares de capvespre. Les temperatures que mos esperen el dia d'avui, unes màximes de 31 graus i unes mínimes de 16 graus.

Aquest 14 de juny fan festa als Eliseus. Avui et Sant Eliseu, o Sant Eliseus, vos. També et Sant Anastasio, Sant Fèlix de Còrdoba, Santa Digna de Còrdoba també, Sant Proto. Avui fan festa també els Valerios i els Rufinos. També et Sant Fortunato de Nàpoles, Sant Metodio de Constantinopla. I tota aquesta gent que tingui aquest nom avui fa festa. Moltes felicitats. Però també nosaltres hi afegim tothom que en el dia d'avui faci anys, faci qualsevol aniversari. En aquest 14 de juny, pues des d'aquí moltes felicitats. I nosaltres mos agrada fer-ho pues, amb una cançoneta. Hem triat aquesta, una nova, el darrer, podríem dir, d'Anna Maria del Monte, que es diu així, Agüita de Manantial.

Bestial en Maria del Monte. Continuem quan hi passen 17 minuts i mig de les 10 del matí d'aquest 14 de juny de 2026. Continuem posant el dia i ara arriba el moment de saber quines són les frases del dia. Una d'elles diu així i és de Libanius: más vale tarde que nunca. Així ho deixa de clar. I l'altra frase que tenim preparada per el dia d'avui és de Eleanor Roosevelt i diu així: las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de eventos, las mentes pequeñas hablan de los demás.

I com sabeu, i anem repassant molt de dies, molts de diumenges, els dies també estan marcats, no tots els vots centurals, sinó que també estan marcats per els dies mundials, nacionals o internacionals. Pues el dia d'avui, dia 14 de juny, és el dia mundial del donant o s'ha donant de sang. Totes aquestes persones que altruistament fan aquesta donació de sang, pues, per a altres persones que en diferents situacions i motius ho necessiten. També avui, dia 14 de juny, és el dia nacional, en aquest cas és d'aquí, d'Espanya, és el dia nacional, com dèiem, de les llengües de signes espanyoles.

cada 14 de juny es celebra el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, una data proclamada l'any 2015, perdó, per el Consell de Ministres. Amb aquesta efemèride se commemora la Constitució l'any 1936 de la Confederació Estatal de les Persones Sordes, que té per objectiu compartir i difondre la llengua de signes espanyola i la catalana i també la normalització del seu ús. En el marc d'aquesta celebració es persegueix que les llengües de signes espanyoles i catalana s'equiparin en el resto de llengües de l'Estat i proposa que s'incorporin en l'article 3 de la Constitució espanyola. Les llengües de signes espanyoles són sistemes lingüístics visuals i gestuals utilitzats principalment per la comunitat de persones sordes a Espanya. Aquestes llengües es basen en moviments de mans, expressions facials i gestos corporals per comunicar idees, conceptes i emocions. És molt important tenir en compte que existeixen diferents llengües de signes espanyoles, ja que cada regió pot tenir la seva pròpia variant. Les llengües de signes espanyoles tenen la seva pròpia gramàtica i vocabulari distintius i són completament visuals, el que significa que no depenen de l'ús de cap so per la comunicació. Són llengües naturals i completes amb una estructura i una gramàtica pròpies.

també, com sabeu, aquesta setmana ha començat el Mundial de Futbol. Se'n donaran per tots els costats de futbol i a totes hores, perquè a més es juga a un altre horari diferent i tant a Mèxic, Estats Units i Canadà i en tindrem per estona.

I ella, na Shakira, va ser una de les responsables o una de les persones que van estar a la inauguració d'aquest Mundial 2026. I mos en donem quatre pinzelladetes. No serà tan llarg com tots els dies de partit. En la disputa del Mundial 2026, el futbol torna a convertir-se en el centre d'atenció de milions de persones d'arreu del món. Però abans de gaudir dels partits actuals, val la pena fer un petit viatge per la història d'aquesta competició, no et sembla? Que fa gairebé un segle que emociona generacions senceres. La Copa del Món va néixer l'any 1930 a Uruguai. Només hi van participar 13 seleccions, molt fora, evidentment, de les 48 que competeixen aquest any. Els anfitrions es van proclamar campions del món després de derrotar a Argentina a la final. Estic parlant de l'any 1930, eh? I precisament aquesta primera final mos arriba una de les anècdotes més curioses de la història del futbol. Uruguaians i argentins pues no es posaven d'acord quina pilota emprar. Cada selecció defensava la seva amb característiques diferents. Finalment, l'àrbitre va decidir una solució insòlita. Van decidir que la primera part es jugaria amb la pilota d'Argentina i la segona part amb la pilota d'Uruguai. En els descans, Argentina guanyava 2-1. Però, clar, va venir a meitat de temps, van canviar de pilota. L'Uruguai va remuntar i va acabar imposant-se per 4-2. I així va guanyar el primer mundial del món, de la història. Encara avui, gairebé pues, 100 anys més tard, aquesta història continua sent una de les grans curiositats dels mundials. Des d'aquell primer torneig, el Mundial s'ha celebrat cada 4 anys, excepte durant la Segona Guerra Mundial. Al llarg de dècades hem vist equips i futbolistes que han passat a la història. Allà que dic que el Brasil és la selecció més llaurada, si és que té amb 5 títols mundials, i entre les seves grans figures destaca el senyor Pelé, l'únic jugador que ha aconseguit guanyar 3 Copes del Món. Els mundials també han deixat moments inesborrables. L'any 1950, davant de més de 170.000 espectadors, en el mític estadi Maracanà, l'Uruguai va derrotar el Brasil en el partit conegut com el Maracanazo, una de les sorpreses més grans que ha viscut aquest esport. L'any 1986, a Mèxic, que també s'hi juga ara, en Diego Armando Maradona va protagonitzar dues de les jugades més famoses de la història en un mateix partit contra Anglaterra. La controvertida, entre cometes, mà de Déu, i és que molta gent considera el millor gol mai marcat a un Mundial. Una altra història sorprenent és el trofeu Jules Rimet. L'any 1900 és el nom que se li donava antes en el Mundial, el trofeu del Mundial. L'any 1966 va ser robat a Anglaterra. I sabeu per qui va ser recuperat després d'alguns dies? Pues, va ser recuperat aquest trofeu gràcies a un ca anomenat Pickles. El va trobar embolicat davall d'uns arbres. Continuant amb anècdotes, hi ha moments més recents, com la final de 2006, fa 20 anys, quan el francès Zinedine Zidane va ser expulsat després d'un famós cop de cap
que li va fer a Marco Materazzi durant la pròrroga dos partits.

El Mundial de 2025 també escriu una nova pàgina de la història. És el primer que organitzen conjuntament tres països. Els Estats Units, el Canadà i el Mèxic, com dèiem. I a més, és la primera edició amb 48 seleccions participants. Des de 1930 fins avui, els mundials han estat molt més que futbol. Han deixat gestes, emocions, sorpreses i anècdotes que formen part de la memòria col·lectiva de milions d'aficionats. I segurament aquest Mundial 2026 ens regalarà noves històries que recordarem durant molts anys.

34 minuts passen de les 10 de matí. Bueno, ja són 35 i ja durat per acabat aquest temps de posada al dia i anem amb musiqueta, clar que sí.

0: Ràdio Es Castell, la teva emissora municipal.
1: Corre, corre, caballito.
2: Diumenge a diumenge. Ràdio Es Castell, 103.4, freqüència modulada.

0: vos record el nombre de telèfon 972-36-85-63. I mira, el que ja sona, això és... Bueno, avam, espera, que ara ho tinc que fer ben, això. Si no, després se me cuelga. Ara, així. I també enviar una salutació a na Gertru i també a Marga Lombardi, que m'han escrit en el... en el seu WhatsApp 644-674-750. També ho he fet na Juana Plaza. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, ja sabia que eres tu.
1: Així que no ho no,
0: he no, no, no. Ah, veus que jo no deia mentides? Ja ho he dit, va, no. Dic, no, Juana, està...
1: Sí, no, Juana, avui està fatal.
0: Que vas anar cantant a Escau, no?
1: Sí, segur. I ha tres dies que he sortit de camera.
0: Bon remil.
1: No ho he trobat bé, molt de tos i...
0: Ja.
1: El canvi de temps aquest me va fer jo.
0: Sí, eh?
1: Bueno, bon matí, Xavi.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Bon matí i un saludo a tothom.
0: De la teva part, que te deuen escoltar, ronca, sí. Ja ho sabem, però...
1: A Didi també, a Didi Mercadal també la...
0: També està ronca?
1: Sí. No, que ah. Saludis, a la meva.
0: Vale.
1: Que me senti.
0: Vinga.
1: No li dius res mai de Xina.
0: Vinga, ja ho saps. T'arriba senyales de humo.
1: Jo la veig vegades perquè tinc un vídeo d'ella, aquell que va fer una paradeta.
0: Ah.
1: I el poc de l'infant no hi va haver.
0: Ah, mira, està bé això. És una manera de recordar.
1: De veure la gent, clar de recordar sí. Aquell dia. Sí. Vale, segur que tothom.
0: Ai, haurem de fer una baraneta, una comilona per veure-nos les cares. O almenys per escoltar-nos,
1: sí.
0: D'una altra manera.
1: Sí. Vale, bueno,
0: ho posarem a, així, ho tirarem a l'aire, a veure abans si ens sí. Si animem.
1: Sí. Vale. Gràcies, Xavi.
0: Vinga, Juana, una abraçada i bona setmana. Adéu.

0: El 9-7-3-6-8-5-6-3 ha sonat. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, jove.
0: Molt bon dia. Amb qui tenim el gust?
1: Bueno, vostè se troba, així que em conec.
0: Espera, va.
1: Joana, que, ja saps que Ana Juana Plaça no la passa ningú.
0: No, no.
1: I és activa els dies de cada dia tampoc.
0: És com un campionat, això, eh?
1: Sí, un dia la vaig passar, però perquè és la veritat, però aquesta no la passa. Pot tenir al·lèrgia, però creu-me que n'has dit. N'has dit per trucar el telèfon, on té gent.
0: Sí, l'he de demanar el truco.
1: Sí, que és veritat, tindrem que demanar. Bueno, Joana, Juana, que te posis bé de, perquè aquest canvi de temps són bruscos. Ara jo estic encantada avui, tu. El sol és perill. Sí, avui sí, però bueno, apesca'm una fet de vent, dues setmanes.
0: Ja, ja, però bueno, també ho anem. Bueno, qualcú ho agraït. Jo, per exemple, m'estimat més que fes un pot de ventet que no...
1: Home,
0: torrant.
1: Escolta, una cosa, és un poquet, que s'altre és que m'atiria els testos, de l'endavant.
0: Ah, bueno, això ja és una altra cosa.
1: Allò, sí. Hi ha de tot, hi ha dies que jo també, aquell horatge és agradable. No m'ho enganyar, però és que no sé, no ho pot ser.
0: Ja.
1: Però bueno, ja està. Te volia dir que em sap de ser llengua de signes. Jo hi he anat 6 anys, o 7, a llengua de signes, amb el Soner, i el primer que me vaig... que quan hi vaig anar, el primer que vaig quedar sorpresa és que no fos com el Braille, que cada puesto ara, per exemple, una cosa en català, una taula en català és d'una manera i en castellà és d'una altra.
0: Ja.
1: I això me va suspendre bastant, perquè, clar, pensa que tu ara aprens els signes i te'n vas a Madrid i mos entenem igual, no mos hem d'enganar, perquè, bueno, però els signes... La gramàtica és diferent, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: I jo ja hi he anat, no, els hi hem anat amb la televisió fins a 7 anys, ja. Ui, hem anat a trobades, hem anat per tot, eh? Ja és una gent encantadora que té una... que fa una feina per... una gran feina. I ara, si anau estant lo gran, que tothom ho tingui en compte, les administracions, i quan t'ho veig per la tele, m'ho mir, i penso, mira, ara diu això, ara diu allò.
0: Ai, mira.
1: Mil coses que no t'entenc. I ara, fa 2 anys que no ho fan, perquè casa no estava subvencionat per l'estat en l'escola de l'univers. Sol fer el seu MEFAP,
0: sí.
1: Com particular. Clar, hi ha d'haver un mínim de 12 persones, com a mínim.
0: Clar.
1: I els dos darrers anys no hi han estat i ho han tingut que suspendre. O sigui, que perquè no era una cosa regalada, havies de pagar bastant, saps què vull dir?
0: Ja.
1: I ara ja fa 2 anys pues, que no ho fem, però quan me tropen ser gent, fan trobades, estic dins del grup, i quan fan trobades i anam, si podem, perquè caminant, Rafael, ja li costa més, i la veritat és que moltes coses no hi anam, però sí, sí.
0: Clar.
1: I bueno, d'aquí els hi envio que estic molt contenta que la cosa vagi i que les tinguin molt en compte, d'acord? ¿Vale?
0: Això és, que la qüestió és això, que si se fan cursos,
1: clar,
0: o tallers,
1: claro,
0: no tinguis que pagar un dineral, perquè
1: la qüestió
0: és facilitar-ho.
1: Han tingut que pagar sempre perquè no està subvencionat, eh?
0: Clar, i és una pena, perquè al final...
1: Exactament.
0: Com més sent i com més visibilitzat estigui, millor.
1: Però en Rafael enguany ha anat a francès de vora que nostra, a l'escola d'adults, que ve de vora que nostra, perquè li agrada fer coses intel·lectuals, i d'anar l'any passat ja. Quan va acabar el de cine va cercar cosa.
0: Clar.
1: I com l'inglès el maneja bé i a més va a Joan Ramis a anglès, va agafar francès que els donaven de vora que nostra.
0: Clar.
1: I fa 2 anys que hi va, i cada dia colco i s'ho mira, eh? O sigui que... I el signe, si no practiques, és com tot. Coses has de practicar. Jo, quan te'n trobo un i rall, però clar, quan hi ha una conversació...
0: Sí, no, tant.
1: Tu pots ser sabassadari, fer sabassadari, els pobles de Menorca, Madrid, Barcelona, València, tot això ho sabem. Vull dir, ja de cert és el mateix sempre. Però quan després se tracta d'una conversació... Ja, costa entrar-hi.
0: Clar, has de tenir més pràctica,
1: bueno,
0: no?
1: I si ara, imagina't, ara aquí no hi anant, quan em veig tu en el replec de veres, però res.
0: I doncs pues, avui, aquest 14 de juny, és marcat el Dia Mundial i mira, és un dia per celebrar-ho i també per xerrar-ne i visibilitzar-ho, eh? Per,
1: sí,
0: i reclamar.
1: Sí, és raro que Somi no ho hagi posat, perquè Sònia té la seu a l'O
0: sí.
1: I fa feina per això, saps què vull dir? Però bueno. Vinga, i el Xavi, molt contenta que ho hagis nomenat com una cosa que crec que és necessària i ja està.
0: Molt bé, i què mos vols demanar qualque cançó, Getro?
1: Bueno, ara avui no n'he pensat cap, la veritat és que no n'he pensat cap, me passa ser que tu trapis i me'n vols posar una d'en Rupert, avui me la passa. I també saludaré a tots els del Geodiàtic de Ferreria, que...
0: Molt bé.
1: Vale? Vinga, idò.
0: Vinga, idò. Una abraçada molt forta i bona setmana. I que es ve no se t'enduguis bé?
1: No, ara sembla que... No, ara no, però no t'ho veuré. Me'n vaig anar a Caresfra i quan vaig anar... Me'n vaig anar a Caresfra i no vaig llevar els testos damunt una caret. I quan vaig veure's ben cafè, vaig pensar que havia anat al castell, per cert, que era l'avi de la meva neta. I un vendaval, i quan vaig arribar aquí, terra i test, però s'ha de dir que una cosa és que faci un oratget agradable i s'ha de faci un vendaval.
0: Et hauràs de posar un pot de ciment de valles, testes, perquè no volin.
1: Anaré a mirar, però quan te posen una munta perquè no dus el cinturó que me l'han posat una vegada, ja no me'l llep per res.
0: És que això també ensenya.
1: Exactament, això ensenya, perquè no me'l posava, no me'l posava mai jo per carretera sempre, que quedi clar. Tu, i me van a plegar un dia de barra que nostra i no m'aplegaran més. No?
0: Lección aprendida.
1: Exactamente. Vinga, per tota l'audiència teva, que tinguin una bona setmana i que passin un bon diumenge.
0: Vinga, i a vosaltres també. Molt bona setmana i bon diumenge. Gràcies.
1: Va bé.

0: aquí. Epa, sos, uy, es micro, no me jodas. Hombres G, un par de palabras. Ha sonat el telèfon. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Javi. Molt bon dia.
0: Hola,
1: bon dia. Bon dia. Mira, vull saludar la teva audiència tan meravellosa que tens, en Gertrudis, en Nini Fagueta, en Celeste, tothom que mos escolta. Moltes gràcies per estar aquí en aquest diumenge tan guapo que fa.
0: Moltes bona gràcies. Bona
1: setmana. I molt interessant el que compten en Gertrudis i el que comptes tu també, Prenda. Moltes gràcies.
0: Sí.
1: Molt interessant, molt de bé.
0: La qüestió és tenir alguna pinzelladeta de cosa i ja està.
1: Sí, està molt guapo, molt guapo. El Mundial també m'ha agradat molt tot. Està molt interessant, és interessant,
0: saber coses. Clar, sí, sí. Jo m'agrada això, les curiositats, els detallets, aquestes coses. I dic, mira, si això ho pots repartir de qualque manera, doncs pues també ajuda. Ja està.
1: Està molt guapo, molt guapo. Moltes gràcies, molt interessant, sobretot. Moltes gràcies, Javi. Bona setmana, bon diumenge i salut per tothom, també. Moltes gràcies.
0: Molt bé, no te dic si vols que et canso, perquè com que ja m'ho has demanat...
1: Jo, m'ha agradat molt aquell, és que va ser preciós, me sap greu. Quina? No sé si ho has vist tu, jo.
0: Quina?
1: Si qui tu vulgui. No, jo no. M'ha agradat molt una que va, aquesta que va sortir amb en Bustamante i na... No sé si ho deus tenir, és molt difícil, i millor. Que van cantar per al Papa.
0: Bustamante i qui més?
1: Ai, què li diuen a ella? Ai, no me'n

0: na sana na na ay naman rakar na.
1: Espera que aquí ahora tengo que... un segundo, un segundito.
0: Ahora sí, no la barro, no la barro, no la barro, no la barro.
2: Jo,
1: com es diu? Meu, vostè va ser ahir,
0: número 1, i empezó a dir el Rijes. Ho sento, ho has sentit? Sí, és una cosina, li van un saludo. Soy Sol de Bustamante, i na Navarro, i saltos de qui era?
1: Na Navarro, era?
0: Clar que sí.
1: Vale, és que na
0: Juana... Va ser preciós.
1: Na Juana deia que era na Malú, però...
0: No ho sé, aprendre, no
1: sé. Jo m'apunt Malú, Navarro, Barro...
0: I salta no sé qui és, perquè jo som molt tabalot.
1: I en David Dijes.
0: Ah, veus? Tabalot, tabalot. És que va ser molt guapo, eh? I és que ho vaig sentir ballant els nens, jo tenia hora a la una, dimarts, i les infermeres, les infermeres, i comentaven això. I plorava i tota l'emoció que va tenir. I la veritat, ho vaig veure per internet i va ser molt guapo. Ah, va ser molt guapo. I també vaig veure les veus de Barcelona.
1: No vaig veure res de tot.
0: Ho he vist per internet tot, eh?
1: Ja, clar, això no. Queda superenregistrat.
0: Està molt guapo perquè va haver-se el centenari de la Sagrada Família i va ser espectacular.
1: Això mateix,
0: de cantar amb Sergio Dalma, amb un jove d'aquest de Montserrat.
1: Això mateix, de ses colònia.
0: Està molt guapo. Aquesta música me va agradar molt, eh? Va ser molt emotiu, històric.
1: Clar, sí, això és així.
0: Moltes gràcies.
1: Perfecte, Marga.
0: Un saludo a tothom, que m'ho escolta, que n'hi gent del castell que m'ho escolta, que n'hi ha Maritoni, n'hi ha Rosalina, que n'hi ha un saludo molt fort.
1: Vinga, de la teva part i de tota l'audiència. Sí.
0: Molt amable, que el que puguis, et dona igual, i doncs, perquè poses molt guapes, ben guapes són tot, eh? Moltes gràcies, un saludo a Juan a Plaza, un saludo a Prenda.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, una abraçada, Javi.
1: Adéu, bona setmana.
0: Bona setmana, Prenda.
1: Adéu.

Una de les grans veus espanyoles, de Marta Sánchez, Negro Azabache, mos canta. Segueix a la teva disposició el 972-36-85-63 i, com no, també el WhatsApp 644-677-50.

0: Tenim una nova cridada al telèfon de la ràdio. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i salut. Com estem?
1: Molt bé. Com me coneixes?
0: Na Celeste.
1: Sí.
0: Ara estic per dir Nanini Mercadal, imagina. Però dic, no penses que no arribava. No hi ha seco que hi ha quan telefona Nanini Mercadal. Digui.
1: Un saludo a tota l'audència, Nanini, aquesta jove que acaba de telefonar.
0: La Marga Lombarte.
1: Sí, a tothom. Que passin un bon diumenge i que no falti la salut.
0: Ole, això és importantíssim. Que si falta salut...
1: I per tu també.
0: Moltes gràcies.
1: Igualment.
2: De res.
0: Ara m'enviava el missatge a Juana Plaza i me deia de res perquè li havia donat les gràcies antes. S'ha de tenir aquí tots els mecanismes de comunicació en marxa, és un xou. Que heu passat bona setmana, Celeste?
1: Sí.
0: Això és important, això és important.
1: Sí.
0: I què, que mos mirareu el Mundial o no?
1: Ah, no, sí, jo m'agrada.
0: Qualque estona,
1: sí.
0: M'agrada
1: el baloncesto, també.
0: Ah, ja.
1: Sí.
0: Molt bé, així mos tindran entretinguts uns quants dies.
1: Sí. Un pot de tot.
0: Clar que sí, ja que repartir el pastel.
1: Sí.
0: Molt bé, que tens qualque cançó pensada, Celeste?
1: Com han passat els anys de narració.

0: Rocío Dúrcal.
1: Espera, aquí va. Espera. Rocío Dúrcal. Pero que ahora se me acaba el boli. ¡Oh! Es casi increíble eso. No sé cómo han pasado. ¿Cómo han pasado los años? ¡Ole! Ya, apuntado. Molt bé. I avui què? Que teniu plans per avui o no?
0: Bueno, avui de caix tinc que anar a l'hospital a veure un vací que no està bé.
1: Bueno, així també va bé anar a fer una visiteta i sí, també s'alegren. Clar que sí.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Ja se li fan unes fistes de mes fets i veurem com acaba la pel·lícula.
1: Bueno, sí. Esperem que acabi bé i que
0: sí, se recuperi. Han de donar molt d'ànims, torna groc i va.
1: Sí, sí, això tots hi passam, sí. Anem fent sí. un dia cada dia. Li anem sí. afegint en el món. Però bueno, el que deies, ja que fa en salut.
0: Sí, claro, eh? I donar ànims, eh?
1: Això mateix.
0: Sí.
1: Molt bé, Celeste, pues moltes gràcies per participar, per telefonar, per saludar i per... Bueno, sota dius ens van trobar, eh? Ara hi penso, sota dius ens van trobar, sí. Ens van cruzar pel carrer de les vaques.
0: Sí.
1: Molt bé, un gust.
0: Igualment, eh?
1: Moltes gràcies,
0: Celeste. Bona setmana per tothom.
1: Moltes gràcies igualment.
0: Vale, gràcies.
1: Adéu, gràcies, Celeste.

56 minuts passen de les 10 del matí. Estem a punt d'arribar a de passar la primera hora del diumenge, I hem pogut escoltar aquests darrers minuts en Abraham Mateo i Nana Mena amb aquest Quiero Decirte.

0: Можна, я вдіка, бо я ж мікро, матиманіна. Ай, non li do prou potència. Figa Flowers buscanten i que no s'acabi. Molt bon dia.
1: Que no te caiga.
0: Ole! Molt bon dia, Nini.
1: Com estàs? Bon programa. Bueno, jo, mira, estic molt bé. Estic molt tan corre, estic bé. Ara que no me facin corre.
0: Que no te facin corre. Jo, mira, ja ara estic pensant. No. Dic, Nini, deu ser a fer una sota.
1: No, se m'esquita a peu i anem molt, però ara no. No, ara sí, molt bé que m'he passat per taqueta, s'aire condicionat i passem avui, ja veurem demà.
0: I ja està.
1: Bé, ja el cego, el cego que deia, ja veurem demà.
0: Sí, això és.
1: Bé, que com ho diuen, el següent se n'en pot desmalalt, el malalt se n'en pot de següent, com ho deien aquest refran.
0: Ai, no el conec,
1: no sé. És un refran molt antic, però no, no sé com se deia.
0: No, jo bé. Tampoc. Bueno, bé, si hi ha qualcú que mos escolti i mos ho vol acabar de declarir, sí. Ja ho sap.
1: Bé, sentint el que tu dis, veig que és una dona molt disposta a aprendre. Si té ganes d'aprendre el braille, ja ho dirà.
0: Ai, mira. Jo, per el que he dit, suposo que qualque cosa ja deu tenir de referència, però bueno, si te brindes, no, sí, ja ho saps.
1: Sí. Li faig una broma, també,
0: no,
1: perquè
0: però
1: la vista molt disposta, amb els tinnos de sorts, que estic molt contenta, però també, si ella pensa que vol aprendre, pues, que no s'apuri,
0: que
1: hi ha sistema braille.
0: També, clar que sí. Tot això són maneres per facilitar la convivència de la gent i que no quedi
1: ningú darrere. Si no faguessin qualque broma,
0: bueno,
1: el programa seria molt sèrio.
0: Tot seria avorrit. Sí.
1: No, que no decaiga, Ràdio Castell.
0: Que no decaiga.
1: Molt bé. Mira, aquella cançó molt antiga que es deia Si ha perdido una perla.
0: Sí.
1: Però no sé per quin artista és, si que era.
0: Jo la tenc aquí, aquesta sí que la tenc. Perquè
1: la
0: setmana passada en tenia una que es deia La Madre, però al final no te la vaig endevinar.
1: No. No, bueno, és igual, posem-nos el que vulguis, idò. Una mare també és una perla, si és també. Que posem el que vulguis.
0: No, jo te posaré aquesta de la perla perquè la tinc més localitzada.
1: Beníssim.
0: La de la Madre hauré de fer un poc més de búsqueda.
1: Bueno, bé, no passis
0: pena. I hauré d'anar a Antònia, que la té segur.
1: Pespreu, que mos poseu la música, poseu el que vulgueu. Tot és ben rebuda.
0: Seria bona, que tinguessin que posar una moneda clink per cada cançó.
1: Tot el que tens pagaven, per sentir ben dedicat.
0: Sí, que anaven a la ràdio i donaven...
1: Sí.
0: Però que no era...
1: Jo me'n record quan la ràdio, quan la emissora Menorca es va posar al carrer Nou. Prente de Juventudes. Hi havia Ràdio Menorca.
0: Som
1: després, bé. Anys passats, va pujar al carrer de les Moreres. Però quan va sortir aquí a Ràdio Menorca, va ser al carrer Nou, a Frente de Juventudes.
0: Clar, jo d'això no me'n recordo perquè no hi era, però ho he sentit xerrar.
1: Sí. Jo era molt joveneta i en tenc 93, vas pensar que fa més de 80 anys.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Molt bé, saludar a tothom, sobretot, una abraçada per na Margarita Lombarte, na Celeste, que l'ha sentida molt animadeta, estic molt contenta, tothom, una abraçada per tots.
0: Igualment, Nini, ja ho saps, una abraçada
1: sí.
0: I que,
1: sí, passis, jo vagi bé.
0: Que passis molt bona setmana, clar que sí.
1: Jo, els dies són iguals, però bueno, jo, si no tenc mal, estic bé.
0: No, val més que siguin així, que siguin iguals,
1: sí.
0: que estiguin sense mal
1: sí.
0: Que hi hagi...
1: Estic ben cuidada, no mateix, i així és que a vivir, que la mort és segura.
0: Així va.
1: Molt bé, Xavi, molt bé.
0: Molt bé. Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, Nini.
1: Vale, adéu.
0: Bon dia i bona setmana. Deja que...

Ells han estat a Josie Farr, aquesta nova cançó que han fet, que no ens agrada el reggaeton, no es diu, que actuaran a Mallorca el dia 3 de juliol i també, i com ja sabeu, venen a Menorca després de molts anys.

Ella està tan Isabel Ayón, aquesta cançó que va sonar fa un parell d'estius, La potra salvaje. I aquesta cançó també és mítica i encara sona i ressona i se mos escarrufen els pes de la pell. Miquel Erenchun, acompanyat de Santi Balmes i Víctor Cabezuelo.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem comunitat.

He perdido una perla d'aquesta cançó que ens ha demanat Nani Ni Mercadal. Ara anem amb un altre tema, en aquest cas de Dan Ruperto. Recuerdo de ti es titula i m'ho ha demanat na Gertrude.

0: Aquesta passada setmana han tingut visita del Papa Lleó XIV aquí a Espanya, a Madrid, Barcelona i a les Illes Canàries. I un concert que es va fer, o un acte que es va fer en el Santiago Bernabéu, per despedir el Papa, es va cantar aquest tema que escoltarem.
1: Escucharé.

Aquest himne a l'alegria que mos cantava en Bustamante també va ser interpretada una altra cançó. Aquest sé que mos ha demanat una Marga Lombarte. A on hi havia anat Diana Navarro, en David Bustamante i en David Dijes. Daniel Dijes, perdó. Aquest himne, aquesta cançó dedicada a l'avinguda del Papa, Alfa la Mirada.

Alfa la mirada, aquest tema que, bueno, van emocionar tothom cantant en el Santiago Bernabéu. I ara, ja que hi som, pues, també podem escoltar aquesta que van cantar a Barcelona.

Acaben de tocar les senyals horàries de les 12 del migdia i just acabin els amics de les arts amb els abismes. Arriba Escolta Menorca.

0: famosos en la emisora. Programa cultural, de información, de entretenimiento y musical. Tots els diumenges de 4 a 9 a la 103.4 de la freqüència modulada. Ràdio Es Castell.
1: Ràdio Es Castell.

Sí, sí, sí. Passen 3 minuts de les 12 del migdia. Arrencam amb Escolta Menorca. Aquest espai musical on escoltam cançons d'artistes menorquins o artistes que són a Menorca o tenen un vincle molt directe amb Menorca. I sobretot també pues, conèixer noves cançons, nous artistes i també juntar-ho amb els de fa més estona. Aquesta mescla, aquesta Macedònia, la feim aquí, en directe, cada diumenge. En Crixonico ha tret un nou disc que es titula Rosa dels Vents. Cada cançó està dedicada a un dels vents que mos invadeix a Menorca amb més o menys intensitat. Avui a primera hora dèiem que bufava fluixet de xaloc i hem triat aquesta cançó, la cançó que va dedicada a el xaloc per part d'en Crixonico en aquesta Rosa dels Vents i es titula Vida.

aquest vent de xaloc o vida que l'ha titulat Chris Benico. Ara acompanyen a Chiara Oliver amb aquest tema del seu darrer disc titulada, aquest tema es titula 2 más 2 igual 5.

0: tornat a estudiar.
1: Ai, Moara, ho es cantava en rudimentari.
0: Ja l'he cagat.
1: Amb el seu estil que combina reggae, rocksteady, influències de la cultura jamaicana en lletres, com ho he pogut escoltar, de compromís social, defensa de la llengua i identitat menorquina. I ells són Suki Sopes i mos canten aquest tema del seu darrer disc, Quan juga el Barça.

Peu de Gall sonaran la setmana que ve, dia de nou, a Ciutadella, junt a Changuito i Suc i Sopes. Bon serà so, dia de 9 de juny, en Escant de Futbol, Penya Ciutadella, Penya Orient. Sense tu se'm fa terra. I ara, des del seu darrer disc publicat fa molt poquet, titulat Pa, Nana Ferrer mos canta Mescladora 2.

més de cantar, eh? A més, o sigui, en vez de cantar, us hem sentit Serranou, que fa una mescladora. Però ara sí, mos arriba un tema del disc Pa, que es titula Nana del Forner.

Les 12 i mitja en punt. Ja duim mitja hora d'aquest espai Escolta Menorca i ara els que estan sonant són els Mític Group Traginada amb els llagos de Ciutadella. La setmana que ve es diu menys.

I ara una d'aquelles cançons que quan t'escoltes les primeres tonades dius, aquesta és d'en Marcos i Toló. Escaragolí.

Ai, que tenim una cuinera que és atrevida i tasta. Esperem que no faci cap empasta la cuinera que estigui ara fent el dinar. Ha estat na Joana Pons i ses guitarres amb aquesta cançonassa, sa cuinera. I ara mos arriba Subaida, que mos envia cap en el cap de Favarich.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid.

davant del mar. La desmesura que empetiteix el gest

Els Arrels de Menorca. Plora, guitarra. Mos han acompanyat aquests darrers minuts amb aquesta cançonassa. I arriben ja per acabar aquest espai d'avui. Cala Joia, amb aquest tema titulat Estiu.

Amb aquesta cançó, si estiu en Cala Joia, hem arribat a la una en punt des migdia o des de capvespre. Moment en què posem punt i final en aquest espai Escolta Menorca des dia d'avui. Anava a dir, tornaré la setmana que ve, però la setmana que ve vull començar diumenge d'una manera ja modo verano, modo estiu. I encara no sé on col·locarem la part de s'Escolta Menorca. Potser li donarem uns dies, unes setmanetes de vacances, però evidentment no perdrem la música de la nostra illa. Això mai del món!

Continuem amb els diumenge, diumenge. Ara arribarà un moment pues, per musiqueta, si voleu fer qualque cridar també, quan obrim el telèfon, si voleu. També podeu emprar el WhatsApp des diumenge, diumenge, 644-674-750. I també farem un repassó pues, de les diferents activitats i informacions que ens arriben aquí en els estudis de la ràdio, d'aquestes activitats que sobretot es duen a terme aquí a la població del Castell.

Hem arrencat aquesta darrera hora amb ells a Sopa de Cabra amb Camins. Passen 6 minuts de la una del migdia aquí a Ràdio Es Castell en el diumenge, diumenge. En aquests moments tenim una temperatura de 29 graus. Segueix bufant fluixet aquest xaloc. Ha augmentat una mica, però també s'agraeix.

com us deia, farem un paquet de repassó de les activitats que s'han duit i duran a terme aquí a Es Castell. Començava amb una notícia de Menorca al Dia que ens diu que Mahó es proclama campió de Jocs Esportius Municipals de Menorca. Prop de 1.000 esportistes de dels 8 municipis de la illa van participar en una setmana de competició que va acabar amb una multitudinària festa aquí a Es Castell. Els Jocs Esportius Municipals de 2026 vam baixar el taló ahir amb una intensa jornada de finals i una gran festa que de clausura celebrada aquí a la població d'Es Castell. Després d'una setmana de competició que va reunir a prop d'un milenar d'esportistes dels 8 municipis de la illa, en aquest cas Mo es va proclamar vencedor del medallero general, consolidant com el municipi més lleurejat, que més premis té d'aquesta edició. La jornada final va decidir els darrers títols en joc i va posar la medalla d'or a una de les cites esportives més importants del calendari insular, que combina competició, convivència i promoció dels valors esportius entre participants de totes les edats. Com dèiem, la ciutat de Llevant, Mo, va lograr imposar-se a la qualificació general, seguida per Ciutadella en segon lloc i Es Castell en tercer lloc. Les finals disputades durant la darrera jornada van oferir partits molt igualats i un gran ambient en les instal·lacions esportives. En el cas de futbol masculí, Es Castell va proclamar campió després de derrotar en el Sant Lluís en 70 de penaltis després d'empatar 2-2. En bàsquet masculí, Ciutadella se'n va endur la medalla d'or quan es va imposar Es Castell a les finals, i Es Castell va quedar medalla de plata. En el cas del futbol femení, Mo es va adjudicar el títol davant de Ciutadella, també des dels 11 metres, després d'acabar el partit sense gols, amb un empat a 0. En bàsquet femení, les mauneses van superar les de l'O en un ajustat partit que va acabar 55-58. Per la seva part, la població de l'O va conquistar el campionat de tennis i Sant Lluís ho va fer amb el tennis de taula, mentre que Mo va tenir la medalla d'or amb el tir amb arc. Tenim els campions o les campiones per les diferents disciplines. Amb atletisme va guanyar l'O, amb bàdminton Es Castell, amb bàsquet masculí Ciutadella, amb bàsquet femení Mo, amb futbol masculí Es Castell, com dèiem, amb futbol femení Mo, en gimnàsia Es Castell, en golf va ser per Mo. Per lo que fa en judo també va anar cap a Mo. A la part de natació va guanyar la Ciutadella. En tenis, com dèiem, també a l'O. En tenis taula Sant Lluís. Tir amb arc Mo. En tir de precisió Sant Lluís. Tires plates mitjor gran. En l'apartat de vela se'n van dur la millor classificació Ciutadella. En la part de voleibol masculí, en aquest cas, se'n va anar cap a Mo. El volei femení cap a l'O. I en volei playa cap a Ciutadella. Un dels moments més destacats de la clausura va ser el lliurament de prèmits especials, el galardó a la participació, que té en compte el nombre d'esportistes inscrits en relació amb la població de cada municipi, doncs va ser per Es Migjorn, seguit de Ferreries i també l'OU. El trofeig Fair Play va recaure a Ferreries per el seu comportament exemplar durant tota la competició. També es va rendir un homenatge als participants de major i menor edat en els jocs.
L'esportista més jove va ser Carla Ruiz, gimnasta de Ciutadella de 12 anys, mentre que el participant més veterà va ser Bartomeu Pons, golfista de l'O, amb 79 anys. La clausura, com dèiem, es va celebrar aquí a Es Castell amb un acte que va combinar desfilament, entrega de premis i activitats festives. Durant aquest event també es va obrir oficialment el període d'inscripció per al projecte Camí Ferre 2027, una de les iniciatives esportives més esperades per als joves esportistes de Silla. La cerimònia va comptar amb la participació del Bala del Castell, en Lluís Camps, el president de IGA Menorca, Antoni Olives, i també de la vicepresidenta primera del Consell Insular de Menorca, Carmen Reinés, a més de Bales i representants municipals de tota Silla. Amb aquesta edició, els Jocs Esportius Municipals pues, tornen a confirmar el seu paper com una de les grans celebracions d'esport base i de la convivència entre municipis a Menorca.

I anem amb activitats que estan previstes, en aquest cas, per el dia d'avui. Començam amb la gala dels Oscars. Aquest diumenge 14 de juny, organitzat per l'Associació de Patinatge Artístic del Castell, hi haurà aquesta representació dedicada a la gala dels Oscars i serà en el pavelló esportiu municipal del Castell a les 7:30. L'obertura de porta serà a les 7:15 des de capvespre. També avui, a les 7:30, aquest 14 de juny, a la sala polivalenta Solellet, aquí és Castell, portes obertes de cant modern. Una activitat organitzada per l'Escola de Música del Castell, en Rita Berbé com a professora i en Germán Barrio en el piano. Avui, 14 de juny, a les 19:30, a la sala polivalenta Solellet. Anem ara amb una activitat per demà, dia 15, a partir de les 6 des de capvespre, també a la sala polivalenta Solellet, audició de fi de curs dels alumnes de l'Escola Municipal de Música del Castell. Serà a les 6 des de capvespre, demà dilluns.

i també a la sala Polivent de Solellet. Això ja serà divendres que ve, dia de 9 a les 8 de vespre, exposició final de curs dels alumnes de l'escola de dibuix i pintura del castell. L'inauguració serà, com dèiem, divendres, dia de 9 de juny a les 8 de vespre, i l'exposició estarà oberta de dia 20 a dia 29 de juny, entre les 11 i la 1, i de 5 des de que vespre a les 9 de vespre a la sala Polivalent Solellet.

Vols participar a Estiu Joves Castell 2026? Pues ja que dic, les inscripcions estan ja obertes i acaben dia 21 de juny. Ho pots fer a la web de l'Ajuntament del Castell, www.aj-escastell.org, o també a l'oficina de l'atenció ciutadana d'aquí del Castell. També tens Escola d'Estiu 2026 per infants de 3 a 6 anys i que tindrà lloc des del dia 22 de juny a dia 31 d'agost. Dimecres, dia 17 de juny, hi ha en el casal de gent jove del Castell, hi haurà una reunió informativa per a les famílies. I podeu contactar per si voleu que els vostres fills o filles vagin a aquesta escola d'estiu amb en José Sánchez, amb el nombre de telèfon 659-714-487 o enviant un correu electrònic a josesanchezjudo@hotmail.com.

També un avís de recordatori, encara que en dies, però us ho fa arribar a la Biblioteca Pública del Castell. Us diu que dimarts, dia 23 de juny, és de que vespre, la biblioteca romandrà tancada. Demanen disculpes per les molèsties. És un avís que us arriba de la Biblioteca Pública Àngel Ruiz i Pablo, d'aquí del Castell. I també, sense deixar la biblioteca de banda, anem amb el Club de Lectura. Divendres, dia 26 de juny, a les 6 de capvespre, el Club de Lectura versarà sobre el llibre de Montserrat Roig titulat El temps de les cireres.

Passen 22 minuts de la una del migdia. Aquí és la sintonia de Ràdio Castell en el 103.4. Això es diu Menja, i continuem amb més música.

has tingut temps de fer la teva telefonada, la teva petició, la salutació a primera hora, doncs encara tens aquí uns minutillos. I si no, no passa res, eh? Però, com que tenim un poquet de temps, doncs la podem aprofitar.

0: Sebastián Yatra, mos ha cantat aquest Vagabundo. Ara mos arriba un artista anomenat Ricardo Arjona i mos canta aquesta cançó, Nadie sabe dónde va.
1: Esas

amb Estopa i els malabares de fons. Anem a fer una referència de un també avui dèiem que és el dia mundial del donant de sang, que es celebra, com dèiem, aquest 14 de juny, proclamat per l'Organització Mundial de la Salut, la OMS. I la seva finalitat és sensibilitzar la població de cara pues, a la importància de donar sang per contribuir en la salut dels pacients que requereixen aquestes transfusions. També es treballa per establir sistemes i infraestructures destinats a incrementar les donacions de sang i productes sanguinis que siguin segurs per les transfusions amb l'estaló dels governs i les autoritats sanitàries. La data d'aquesta efemèride commemora el naixement de Karl Landsteiner, un patòleg i biòleg austríac que va descobrir i tipificar els grups sanguinis, motiu per el qual se li va concedir el Premi Nobel de Medicina l'any 1930.

enguany el lema d'aquest dia de donant de sang és una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides. La

Aquest lema, com dèiem, d'enguany, una gota d'humanitat, donem sang, salvem vides, situa la humanitat en el centre de cada donació de sang. Sent un suggeriment de cada acte, o sigui, que cada acte du una part de compassió, solidaritat i també pues, cuidado cap a les demés. Inspirat en la idea de que tota la humanitat pot reflexar-se amb una sola gota, eleva la donació de sang més enllà d'un acte mèdic per convertir-la en un gest profundament humà, destacant com que cada donació ajuda a formar un vincle vital que ens protegeix a totes i a tots. Història. Els objectius de la campanya d'enguany són impulsar el creixement sostingut de la donació de sang regular, voluntària i no remunerada, sensibilitzar sobre la necessitat crítica de donacions de sang i plasma, destacar la contribució vital dels donants de sang i mobilitzar en els governs i socis per al seu desenvolupament.

Ismael Serrano, Musa, ha cantat aquest tema Todo empieza y todo acaba en ti. Estem ja a punt de tancar portes, de replegar els trastos i partir. Aquí fa res, uns minutets, ha arribat ja en Cristóbal Obregón per començar el seu espai a partir de les dues. El seu programa titulat El rato del buen gusto.

Tot John Jones, viure partits de futbol i tot això. I no podrien cercar més coses així que ens facin anar junts a tots i no les discrepàncies aquestes i anar tothom cada un pel seu compte. Que fa pena i tot. Ale, ja l'he dit. Que tingueu molt bona setmana. Us espero la setmana que ve a partir de les 10 aquí a la sintonia de Ràdio Es Castell, aquí en el diumenge. Us deixem mocedades i ara tot d'una en

Eso se les pía de los dúos. Y esto es uno más de Jim Morrison.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimada audiència d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, Ràdio Es Castell. Ràdio Es Castell, que a part d'aquest dial també se pot sintonitzar per internet, ja sigui entrant a sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell o davallant l'aplicació per internet Radio Garden. Bueno, i la programació d'aquest segon diumenge del mes de juny del 2026, avui dia 14, segueix en dansa. Després d'haver disfrutat del primer espai del dia, de diumenge a diumenge, amb en Xavi Llopis, Gomila, i seguidament amb el segon programa que ha estat el Rato de Buen Gusto amb en Cristóbal Obregón, pues la programació està arrencada. Quan són les 4 i quart, continua la programació amb aquest programa que torna després d'unes setmanetes que per motius laborals no han pogut ser aquí, però tornem a estar aquí amb tots vostès amb el programa d'entreteniment cultural i tradicional Famosos en la emisora.

Saludos cordials de qui ens acompanyarà a partir d'ara. I sense més preàmbuls, anem a començar el programa amb el primer apartat, que és el rincó de la cultura, la agenda cultural.

Rincó de sa cultura, sa agenda cultural, activitats culturals que comentam a continuació. Començarem per el poble de Castell, ja que estem un diumenge més aquí, en aquest magnífic poble, antic poble de pescadors.

Audició de final de curs, alumnos de l'Escola Municipal de Música d'Es Castell, a les 6 d'Es Capvespre, a la sala polivalenta de Solellet. Un acte patrocinat i que compta amb el suport de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell. I també exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura d'Es Castell. Inauguració es pròxim divendres, dia de 9 de juny a les 8. Se podrà visitar la magnífica exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola Municipal, la sala polivalent, el Solellet, Es Castell, a partir de dia 20, que serà dissabte dia 20, fins al 29, de dia 20 a dia 29 de juny, que seran dilluns, de les 11 a la 1, de matins, i de 5 a 9. Festes de Sant Joan Bautista, Ciutadella de Menorca, 2026. Aquestes festes que ja són a la volta de l'esquina. I les festes seran a Ciutadella de Menorca a partir de divendres, dia de 9 de juny. Això és la setmana que ve, divendres que ve, ja hi ha els festers i la música pel carrer. El dissabte, dia 20, serà la vela d'esbé, el fosquet. Diumenge 21, d'avui una setmana, diumenge d'esbé. Dimarts 23, dissabte de Sant Joan, amb el primer tot de Fabiola a partir de les 2. Dimecres 24, festivitat de Sant Joan Bautista, que cau en dimecres. I dia 25, dijous, Sant Joanet, darrer dia de festes. Per tant, dins l'apartat de l'agenda cultural, ja comentam les festes de Sant Joan Bautista 2026 de Ciutadella de Menorca. Ciutadella amb festes. I acabarem amb la programació d'assistiu del Teatre Principal d'Amor i de Menorca.

Dissabte, dia 20 de juny, a les 7 d'escavespre, diumenge 21 a les 12 del migdia, els alumnes d'ALBA, l'estudi de dansa, ens presentaran un espectacle de dansa. Serà la mostra d'ALBA Estudi de Dansa. Un espectacle que tindrà una duració de 120 minuts, preu d'entrada, la general, de 6 a 15 euros, amb els descomptes que vostès ja saben, si són amics i amigues del principal amb un 15%, carnet jove amb un 10% i persones jubilades un 10%. El passat 7 d'abril se van posar a la venda sense entrades per als alumnes de l'estudi de dansa ALBA, però l'inici de la venda general es va posar a la venda el passat 21 d'abril. Organitza ALBA Estudi de Dansa la col·laboració de la Fundació Teatre Principal d'Amo. Dissabte 27 de juny a les 9, diumenge 28 de juny a les 7, una nit de dansa en l'escola de dansa Uter Alt. Una duració aproximadament de 90 minuts, preu de les entrades entre 9 i 18 euros, la general. Es van posar a la venda exclusiva el passat 21 de maig per als alumnes de l'escola, però la venda d'entrades en general el passat 28 de maig.

I posant punt i final en aquest apartat d'agenda, a Rincó de Sa Cultura, Sa Agenda Cultural, que han comentat activitats de Es Castell, de Sa Ciutat de Mó i de Ciutadella de Menorca. Moltes gràcies per s'escoltar.

I ara anem a fer un repàs ràpid en el calendari per felicitar a totes les persones que faran festa aquesta pròxima setmana, que comença demà dilluns, dia 15 de juny del 2026, fins la setmana, fins el diumenge 21 de juny del 2026.

Seguim amb el temps ordinari. I demà dilluns, dia 15 de juny, faran festa Santa Maria Micaela Virgen, Sant Amos Profeta, Santa Germana Virgen, Sant Benilde Màrtir i Sant Vito Màrtir. Dimarts, dia 16, Sant Quirico i Santa Julita Màrtires, Santa Lugarda Virgen i Sant Aureliano Obispo. Dimecres, dia 17, Santa Teresa de Portugal, Sant Avito Abad, Sant Domingo Nyunyeny, Màrtires. Dijous, dia 18, Sant Marcos i Marcelino Màrtires, Sant Siriaco i Santa Paula Màrtires, Sant Gregorio Barborigo, Obispo. Divendres, dia 19, Sant Romualdo, Sant Romualdo Abad, Sant Gervasio i Protasio Màrtires, Sant Lamberto Màrtir i Santa Juliana de Falconeiri, Virgen. Dissabte, dia 20, Santa Florentina de Cartagena, Virgen, Sant Metodi Obispo, Sant Juan de Mateola, o Abad, i Sant Silverio, Sant Silverio Papa i Màrtir. I finalment, diumenge 21, d'avui una setmana, serà Sant Lluís Gonzaga, Sant Ramon de Roda, Obispo, José Isabel Flores, presbítero i màrtir, i Sant Radolfo, Obispo. Moltes felicitats a tots els qui celebreu el vostre sant o santa aquesta pròxima setmana, cumpleaños o un dia important. Moltíssimes felicitats.

Bueno, han passat 7 setmanes i tenim que recordar unes quantes coses que ens van quedar en el tintero des del passat diumenge 24 de maig del 2026, que va ser el darrer programa que van emitir dins el mes de maig. Se'n recordaran vostès que en el darrer programa que vam fer des diumenge 24 de maig van xerrar de molt de temes, però els temps de la ràdio a vegades, si el programa nostre ve carregat de convidats, de continguts i de cosa, pues a vegades pues se'l sol anar alçant al cel, no? A vegades ens deixen coses en el tintero dels temes que han xerrat, perquè, bueno, a vegades, segons quin tema, si xerran d'una festa, pues, hi ha moltes coses que xerran, nosaltres solem fer com una espècie de resumen per no fer-ho cansat, i a vegades es vol de fer deixar-te coses. Bueno, pues sí, en el darrer programa que van emitir, era el passat diumenge 24 de maig, era el dia de 5G, era la Pasqua Granada, era la Pasqua de Pentecostes, en castellà era la Pasqua de Pentecostés, era la festa solemne que posava punt i final en el temps de Pasqua, i, bueno, ens van deixar algunes coses curioses, com per exemple, referent a la festa de 5G o la Pasqua de Pentecostes, ens van enterar que a l'estranger, concretament a Roma, amb motiu de la festa de la Pasqua de Pentecostés, es fa una tradició molt antiga, i és que els bomberos de Roma tiren pètalos de flors des de dalt de la obertura del techo del Panteón de Roma de Agripa, quan acaba la missa solemne de la Pasqua de Pentecostes. És tot un espectacle veure com des del techo, que té una obertura, van caient els pètalos vermells enmig de, bueno, enmig de tothom, i de qualque manera vol representar aquests pètalos que cauen vermells, les flames de foc que representen l'arribada de l'Esperit Sant, com ja van comentar. Aquesta escena de 12 apòstols que s'estan reunits amb Maria i que van rebre la força de l'Esperit Sant en forma de foc. Pues cada any en el Panteón de Roma d'Agripa, els bomberos de Roma tenen aquests pètalos vermells que cauen des de l'obertura del techo, i que és espectacular veure, pues, tots els assistents que han assistit a la missa, pues, veure com cauen aquests pètalos de flor vermell, de flors vermelles, que és pètalos, que quan cauen sembla, pues, que són flames de foc que davallen, tal i com està escrit a les Sagrades Escritures, que ens recorden aquesta bajada de l'Espíritu Santo en forma de llamas de fuego, que van davallar, pues, de moltes caps dels assistents. Bueno, pues és una tradició que es fa cada any i són moltes turistes i els fidels que assisteixen en aquesta missa i veuen aquest espectacle a Roma.

Bueno, també van xerrar de sa festa solemne del Corpus, que també van trobar a principis de juny, aquesta festa que té lloc 60 dies després de Pasqua, la festa del Corpus Christi. I també ens van deixar algunes coses curioses entorn en aquesta festa solemne que tradicionalment se celebrava en dijous, encara es fa molt de puestos en dijous, altres puestos se fa el dissabte i el diumenge després, i costums que ens van deixar de Menorca entorn a la festivitat del Corpus Christi o de Cinquagesma. I és una tradició pagana que es feia a motiu de Cinquagesma i del Corpus a Menorca, i era l'aparició a mig dels pobles d'un bou o d'un toro adornat en guirnaldes de flors i que en tota solemnitat era conduït en el matadero. Això passava a principis del segle XX. Ja existeixen documentació de que Amó i altres pobles, com a Ciutadella, Aló, passejaven per Cinquagesma i pel Corpus aquests bous, coneguts com es bou de Cinquagesma o del Corpus. Segons conta la tradició, els carnissers penjaven el cap d'aquest bou a les seves carnisseries per guanyar la clientela. Això és una antiga tradició. Després de la festivitat del Corpus Christi, que se celebra després de la festa de la Santíssima Trinitat, que se setmana antes, va tenir lloc divendres, dia 12 de juny, això va ser aquest divendres, la solemne festa del Sagrado Corazón de Jesús. I seguidament, dia 13, que va ser ahir, la festivitat d'aquest sant popular del mes de juny, que és Sant Antoni de Pàdua.

Aquest sant popular, conegut com a Sant Antoni dels Forasters o Sant Antoni dels Jubercocs, perquè ja comença l'època de les cideres, ja des del mes de maig, el mes de juny, cideres, jubercocs, que segons compten, quan arribava la festa de Sant Antoni de Pàdua, un sant molt popular a Menorca, especialment també a Portugal, pues començava la temporada de balls en els jocs. I com ho sabia la gent quan s'organitzava a un joc un ball de casa? Pues posaven una bandera dalt esterrat o les teulades. Sant Antoni de Pàdua, que també és un sant casamentero. Aquestes dones fadrines, aquestes alotes fadrines que també pues, feien aquestes novenes a Sant Antoni de Pàdua per trobar nòvio. Si eren casaderes,

el pròxim diumenge, d'avui una setmana, diumenge 21 de juny, a les 10:24 des de matí, començarà Sistiu, el solsticio de verano. Apurem, pues, aquesta darrera setmana, darrers dies de primavera, d'aquest equinoccio de primavera, perquè ja diumenge, dia 21 de juny, a les 10:24, començarà el solsticio de verano. Arriba Sistiu, aquesta estació de Sistiu, que s'allargarà fins al pròxim 23 de setembre, quan a les 2:05 de sa matinada començarà sa tardor, sa otoño. O sigui que diumenge 21, d'avui una setmana, arriba Sistiu. I per Sistiu tothom viu. Llega el solsticio de verano.

Així pues, diumenge, dia 21 de juny del 2026, donarem la benvinguda a l'estiu, el solsticio de verano. Benvingut sigui aquest estiu i apurem els darrers dies d'aquesta setmana de primavera.

I avui, estimats oients, quan falta una setmana per donar-se benvinguda a l'estiu d'aquest 2026, aquest solsticio de verano, solstici d'estiu, ja nos atracam en aquest 23 i 24 de juny, que serà la nit de Sant Joan, el dissabte de Sant Joan, el 23, i en sol demà, el 24 de juny. És el dia que se commemora el naixement de Sant Joan Bautista, fill d'en Zacaries i d'en Isabel. Isabel era cosina de la Verge Maria. Per tant, Sant Joan Bautista era cosí de Jesús. Així se va instituir cada 24 de juny se commemora el naixement de Sant Joan Bautista, conegut també com el precursor. I bé, ja a partir de la setmana que ve, a partir de diumenge, que serà quan haurem donat este matí la benvinguda a l'estiu, pues ja farà hores que Ciutadella de Menorca hauran començat les seves festes. Avui tenim el gust d'oferir-los el primer programa dedicat a les festes de Sant Joan Bautista d'aquest estiu 2026, i avui estarà enfocat en Ciutadella de Menorca. La nostra felicitació en el poble de Ciutadella, aquests ciutadellens i ciutadellenques que ja fa setmana que estan calentant motors per les festes de Sant Joan, ho viuen tot l'any, ho preparen tot l'any, però especialment quan arriba Maria Auxiliadora, aquesta patrona de Ciutadella, i que van celebrar la seva solemne festa pues, a finals de maig, i Sincujama, també una altra festa que assenyala l'arribada de Sant Joan, pues, els ciutadans van a fora fua, amb el bon sentit de la paraula. Avui dedicam aquest programa a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Primera parada d'aquesta radiomarató de festes patronals i populars d'estiu. Pròxima parada, Ciutadella de Menorca.

Pues sí, sembla que no tenia que arribar, però les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca ja són aquí. Les festes del 2026. Ja els ciutadians tenen marcat en el seu calendari aquesta gran setmana que comença aquesta pròxima setmana. Es divendres dia de nou, sortir al carrer a veure els festers i les músiques i els cantares. El dissabte dia 20, que serà dissabte que ve, la vela d'Esbé, visitar aquesta cotxeria on se trobarà Esbé, que serà velat durant tot el vespre. El diumenge 21, que és el mateix dia que comença l'estiu, serà el diumenge d'Esbé. A les 9 del matí, primer tot de Fabiol, sortida de la comitiva de Somo d'Esbé, que farà recorregut per tota la Ciutadella en les visites protocolàries i obligades fins que acabi les visites. Som Udesbé, que representa la personificació vivent de Sant Joan Bautista. Farà la convidada en el poble de Ciutadella a les festes un any més. Dimarts, dia 23, dissabte de Sant Joan, a les 2 del vespre, primer tot de Fabiol, replec. Tot l'amor que t'he tingut. Ciutadella s'omplirà de cavalls, caixers i cavallers, pastís de negre, amb el capell d'ala o de teula. I escoltes vent. En sol de mà. De Menorca t'arriba. El dimecres 24, dia de Sant Joan. Dia gros a Ciutadella. I del meu cor. I finalment, el dijous 25, Sant Joanet, darrer dia de festes. Les festes multitudinàries, primeres festes de Sia de Menorca, primeres festes que inauguren la temporada festiva d'estiu. Ciutadella es prepara per un Sant Joan més.

0: Bueno, pues Juana, que s'atraca el seu sant, s'atraca el seu sant, molt prest, eh? I a la setmana que ve el felicitarem. La setmana que ve... Moltes gràcies. Quan vingui diumenge que ve, ja la felicitarem a tots els Joans i Joanes, vale? Perquè és l'altra setmana, és l'altra setmana.
1: És el dimecres que cau guai, no?
0: Sí. Sí, dimarts és el dissabte de Sant Joan i el dimecres dia de Sant Joan. Sí, molt bé. Molt bé.
1: Bon cabestre, molt guapo.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies. Una abraçada. Ah, i una cosa, Juana, que té és nombre 1, perquè avui bueno, començar amb aquesta ràdio marató de festes aquests pròxims mesos, i avui pues, el que farem serà sortejar entre totes les cridades, només pot haver un guanyador o una guanyadora, pues, ja que anem a Ciutadella, sortejarem uns objectes o uns productes que estan elaborats a Ciutadella. Estan elaborats a Ciutadella, a veure si té sort, vale? I si n'has... Vinga, una abraçada. Adéu, tens nombre 1. Gràcies. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, amb aquesta música que ens ve de Ciutadella, a Xis de Ponent, la música marinera, vell mariner que sona tantes i ara escoltes ben, tot un clàssic de Menorca. Unes festes de Sant Joan que estan organitzades per la Junta de Caixers, que està comandada per el caixer senyor i l'Ajuntament de Ciutadella hi col·labora. Ja fa setmanes que s'han preparat aquestes festes, reunions amb els cossos de seguretat, amb la policia, amb la Guàrdia Civil, amb els voluntaris de Sant Joan, perquè tot vagi bé en els Jocs d'Esplà, amb la Guàrdia Civil, amb la Creu Roja, s'ha presentat el cartell, que, bueno, que enguany ha hagut un pot de polèmica, perquè bueno, enguany fa referència en el sonido d'estot de Fabiol, aquest pum-pum tirurí, bueno, gent que li agrada, gent que no li agrada, però bueno, para gustos los colores. Ja ho deia aquella cançó de na Cati Cris, la nostra bona amiga de Ciutadella, que feia la seva feina de música de Sant Joan, el replec. Hi havia una cançó que deia pom pom tirurit, Sant Joan ja és aquí.
2: A la xuta, a boca i torna a boca.
0: Pom, pom, tirurit, tothom és per aquí. Sant Joan, ja hi som.
2: Boga marí d'espuat, tortuga...
0: Pues sí, dia diumenge. Diumenge 21, el mateix dia que comença a assistir-ho, és el dia que el protagonista és Esbé. Que per això se li diu el diumenge d'Esbé. Aquest animal, aquest bé, que té banyes rodones, adornat amb aquests flocs, amb aquests adornos, i que representa l'Agnus Dei, que vol dir el Cordero de Dios. El Cordero de Dios és la simbologia cristiana, catòlica, és el Cordero de Dios, que és Jesucrist, que és portat a ombros per somu d'esbé, que representa Sant Joan Bautista. Sant Joan Bautista, cosí de Jesús, va ser el qui va anunciar el naixement i la vinguda del Messies. Per això, aquest home representa Sant Joan Bautista. Segons contes històries, Sant Joan Bautista anava descalç, anava vestit amb unes pells de camell. A Menorca no tenim pells de camell, per tant, emprem unes pells de bé. I som un desbé, pues, representa Sant Joan Bautista. És el protagonista de la festa. Unes festes que tenen la seva història, una de les més antigues de Menorca, d'origen medieval. I que se comemoren cada any a l'antiga ciutat vella de Ciutadella de Menorca. Quan fa pocs dies que ha començat l'estiu.

0: la part antiga, les voltes, la plaça de la catedral, la plaça d'Esborn, on hi ha aquest monument de l'obelisco, que fa referència a l'any de la desgràcia, que se commemora cada 9 de juliol. Una volta per Ciutadella, especialment en els principals escenaris de les festes, com és el Pla de Sant Joan, de vora Esport de Mó, on hi ha l'ermita de Sant Joan de Missa, la catedral, la plaça d'Esborn. Tota Ciutadella val la pena ser visitada.
1: Te vaig respir i alant.
0: Quan dem Ciutadella, vol dir ciutat amurallada. Ciutadella de Menorca, que cada any quan arriben les festes de Sant Joan o dies santes, nos recorden aquella llegenda, aquella ciutat encantada, que diuen que va ser castigada perquè eren un poc egoistes els seus habitants. La ciutat encantada, la ciutat que dorm baix de la mà i que potser es pot veure antes de, o dies antes de Sant Joan, la ciutat de parella.

0: una ciutat.
1: En Pep Marquès i aquest grup d'amics se van atrevir a fer aquesta versió d'aquesta cançó màgica, d'aquesta llegenda de Ciutadella, la ciutat de parella, ciutat encantada, la ciutat submergida, que diuen que des de Mallorca es pot veure, que hi ha un encantament, que si se troben Joans i Joanes que no tinguin cap relació entre ells, poden veure i poden rompre l'encantament, totes aquestes supersticions que cada any se recorden. Però no només en Ben Marquès se va atrevir a cantar aquesta cançó, també na Joana Pons i Set Cegues Guiterres.
2: Set Joans i Set Joana.
1: Na Joana Pons, les seves guitarres, també feien homenatge a Ciutadella de Menorca. Sigui per Sant Joan o tot l'any, en Ciutat de Parella.

Pues sí, diumenge arriba a l'estiu. Ja ha començat la temporada dels obercocs i les cideres i les fruites d'estiu. I també en la fresca o en la calor, aquestes coques elaborades amb bona fruita de temporada.

I amb aquest clàssic de Sant Joan, aquesta cançó tan popular que es pot cantar o que se pot sonar, com és en aquest cas, interpretada per la banda de l'agrupació musical de Ciutadella de Menorca, la banda que, entre cometes, fa de banda municipal, dirigida per el nostre bon amic, mestre, director, en Joan Mesquí de Faner, no us recorden de ballada a la Mola. Bueno, i totes les festes del calendari tenen la seva part de la gastronomia. I ara que ve la calor, no me diran vostès que no cauria bé una gerra d'aigua fresca amb un pot d'anís sense abusar amb una bona dolça. Sí, Ciutadella, mengen dolces per les festes de Sant Joan. Especialment les que són blanques i són de color vermelles o roses i que no recorden els colors de la bandera de Sant Joan. Qui ho anava a dir? Que aquests azucarillos, perquè és el nom que rep en castellà, que servien per curar els refredats, se convertirien en un refresc refrescant de les nostres festes. Ses dolces! Sí, ses dolces amb aigua fresca, amb un pot d'anís. Són tot un clàssic de ses nostres festes, a partir del mes de juny i fins al setembre. Banyades amb aigua fresca. Tot un remei antic per a refredat i que són populars a Catalunya, especialment a Reus, a Madrid, on hi ha una sarsuela que nos recorden que són coneguts també ses dolces com los azucarillos i nos en recordam d'aquella sarsuela agua, azucarillos i agua ardiente. Però també ses dolces són conegudes com los volados. A Ciutadella diuen els esponjats i especialment surten reflejats a sa sarsuela de foc i fum. Ses dolces no són només típiques de Menorca, sinó també, com he dit, de Catalunya i de la península, especialment a Madrid, on s'aprenen acompanyant una copa d'aguardiente i a vegades acompanyada per l'aroma de ses essències de sa vainilla i sa fressa. Sí, és mes de juny. És el mes que dones benvinguda a l'estiu. És el mes que nos durà les festes de Sant Joan a Ciutadella. Però també la nit de Sant Joan a tota la nostra geografia espanyola, en els festers, en les hogueres, en les rebel·les o les verbenes, en tota aquesta sèrie de rituals, que ja us recordarem la setmana que ve. Però també és el mes de juny, el mes de jubercocs, de ses cireres, de ses coques, que ens recorden la proximitat de ses festes de Sant Joan, i també és ses portes d'un nou estiu, on disfrutarem de sa salsa maonesa amb escaragols o caragolins quan arribi Sant Cristòfol el mes de juliol, o aquests caragols en cranca. I també és el mes de juny, el mes que els pagesos començaven la feina de segar. I com que era el mes de segar, pues era també el mes que començaven a l'elaboració de sol i aigua. Un oli i aigua que més endavant, amb els pas dels mesos, aniran acompanyats de ses figues. I arribarà també el juliol i el mes d'agost, on arribaran les síndries i els melons. I el mes d'agost també arribaran les aubergínies i els carabassons. Bueno, quantes coses podrem disfrutar aquest estiu, una i més.

aquestes coques, aquestes coques conegudes com sa coca bamba o sa ensaïmada, on se li posa molt de floreti o pot floreti.

Hi ha altres coques que se podran degustar per ses festes, en aquestes cotxeries, en aquestes porxades, en aquestes cases senyorials o cases pageses, que obriran ses portes a tots, a tota sa gent que arribi a Ciutadella aquests dies sense abusar. Símbol de sa hospitalitat de ciutadellencs i ciutadellenques que obren ses portes un any més en ses seus dies grans, en honor a Sant Joan Bautista.

I serà el moment de disfrutar un any més d'aquests moments especials que cada poble de Menorca farà la seva renovació. Quan arribin els seus dies grans, tots els pobles, de ponent a llevant, de llevant a ponent, en l'arribada dels seus dies grans, dels mesos d'estiu, juny, juliol, agost, setembre. I a part dels actes protocolaris, on els protagonistes és el cavall de raça menorquina, i els caixers, i els cavallers, i la colcada, els actes religiosos, com les vespres, les completes o la missa de caixers, que també són principals moments de sa festa, pues no hem d'oblidar que és una festa religiosa, el que celebram a tots els pobles. Pues és una festa que dona nom a aquest sant patró del poble o sant popular. Però també hi ha moment per disfrutar de sa bona cuina. A Ciutadella no hi pot faltar el menjar blanc i els embotits i ses fogasses de formatge vell, embotits de sobrassada, cuixot, camallot, canixua, un tià de sobrassada entomatigat, o salsa de merla, on hi faltaran els pastissets, ses tortades, els confits i els macarrons, ses dolces amb aigua amb anís anissat, i per berenar o bereneta, sa coca en xocolata i amb ensaïmada o coca bamba. Serà el moment de que moltes cuineres se'n recordin de ses receptes de ses àvies o de ses mares i començar a replegar aquestes receptes com estomatigat, cebes, olors de ceba, de pebre, de pilotes, de coní, de jagosta, d'ensaïmada, d'arrossos, de calderes, de peixes forts, de patates noves, entomàtigues, d'estiu, de macarrons, de formatge vell, de menjar blanc, de pell de llimona i canyella, de salses, de merla i de avellanes, de coca dolces o salades. Són ses olors de ses nostres festes, en aquest cas, olors per ses festes de Sant Joan! Ciutadellens i ciutadellenques, esperant que arribi dimarts, dia 23 de juny del 2026, quan a les 6 d'escavespre entrin a sa passa d'esbon, es caixer senyor i es caixer capellà o capellana, i comenci a sol.

caixer senyor, que representa sa noblesa, i es caixer capellà, que representa sa estament eclesiàstic o capellana, entraran al galop, a sa plaça d'Esborn, a sa plaça de l'Ajuntament, a sa plaça on hi ha l'obelisco, per entrar i dues cavalls davant sa música, saludant el director de sa banda i començar a so.

Escavall menorquí o escavall espanyol, acompanyant-se junta de caixers, aquesta junta de caixers, que també serà la protagonista diumenge aquí ve, acompanyant el Somo Desbé i es... i s'ajudant, que li ajudarà a carregar i a descarregar es ve. Una junta de caixers on estan tots els estaments de l'època medieval, que cada dos anys se renova, l'acte protocolari que té lloc cada any és 9 de juliol, i que aquesta junta de caixers està presidida per el caixer senyor, presenta la noblesa, el caixer capellà, presenta l'estament eclesiàstic, se'n cuida dels actes religiosos, com és les vespres, la ermita de Sant Joan de Missa i la missa de caixers el dia de la festa a la catedral. Caixer menestral o casat, presenta un ofici artesà, els caixers pagesos, caixer fadrí, que serà exportador de la bandera de Sant Joan, que fondo vermell, la creu blanca, la creu de Malta, la creu de la ordre de cavalleria de Sant Joan Bautista de Malta. Unes festes de Sant Joan, els seus escenaris, Ciutadella, l'ermita de Sant Joan de Missa, on se faran les vespres, les completes, el pla, on se faran els jocs d'esplà, el dia de la festa, i els ensaïs de matí, el 24, les voltes, amb els caragols, Santa Clara, amb el caragol de Santa Clara, fent una volteta en les tres passades del caragol, per els carrers de Sa Font, la placeta del Bastió, Santa Rosalia, Maria Auxiliadora, Francesc de Borja Moll, placeta del Bastió, Ses Roques, Sant Cristòfol i Sant Climent. Caragol de Santa Clara i esport també. I aquesta gran feinada que fan de manera altruista l'Associació de Voluntaris de Sant Joan. En esplà. Ens ajuda els cossos de seguretat. Molta gent diu que les dones no poden participar les festes de Sant Joan de Bautista de Ciutadella, no poden participar a la colcada. Però això no vol dir que les dones no tinguin un paper important a la festa. Pues, aquests dies, les dones són les protagonistes que se'n cuidaran de fer net es bé, perquè quedi la seva pell blanca, amb un pot de nòric. I també les dones se'n cuidaran d'adornar en es bé, amb aquests flocs, amb aquests adornos. I també, quan acabi el diumenge d'esbé, quan la comitiva de Somo d'esbé hagi fet tot el recorregut que té que fer, fent les visites protocolàries, pues ja quan acabin, se dirigiran a la casa del caixer casat, i allà la dona del caixer casat serà la que se'n cuidarà de penjar a la anella de la fatxada o la balconada la bandera de Sant Joan. Això vol dir que haurà acabat ja les visites de la comitiva de Somo d'Esbé en la junta de caixers des diumenge d'Esbé, d'aquí una setmana. La dona del caixer senyor serà que se'n cuidarà a partir d'aquell diumenge 21 i fins que arribi el dia de les festes, o sigui, el dissabte de Sant Joan, que és dia 23, dimarts, serà que qui se'n cuidarà de posar i de llevar la bandera quan acabis dia i quan comencis dia. Per tant, la dona
sí que hi ha dones que tenen un paper important dins les festes de Sant Joan, que verdaderament es ve que no participen de Montescavall com a cavalleres o com a caixeres, però sí que tenen paper important dins les festes. Això és la nostra modesta opinió. Quantes persones es dissabte de saber-la desvent aniran a la cotxeria on estarà exposat durant tot el vespre es ve aquest ve blanc visitat per tota la població i per altres visitants de fora poble? Diuen que si li toquen la llana dona bona sort, se desvent.

0: hora anarem a sentir unes quantes cançonetes menorquines, versions populars del grup Dal Saera, amb unes cançons ben nostres que ells han fet una recopilació amb una versió. Però antes té preferència una segona cridada. Bon que vespre!
1: Bon que vespre, Santi!
0: Mira, xerrant de Sant Joan, us crida un Joan!
1: Sí. Un Joan que està molt content de... Bueno, i a vegades s'emociona un poc de dues noms de Joan, eh? Vull dir, en Nanis. En Nanis i en Nanis és en Joan, eh? Bueno, ho dic de broma. Però, bueno, Santi, primerament, una alegria tornar-te a tenir aquí un diumenge més i en la mateixa filosofia de sempre que ets d'interpretar cultura i tradició del poble de Menorca. Avui li toca a Ciutadella. Endavant, Ciutadella. Endavant, perquè Ciutadella és polit, Ciutadella esclata un estiu, Ciutadella també marca una tradició, Ciutadella és un poble més de la nostra illa, ni més ni manco. I Ciutadella celebra el seu patró, que és Sant Joan. Jo me sent molt identificat en Ciutadella. Ja fa anys que no hi vaig, o fa diversos temps que no hi vaig, però sempre que podia, ainava, no participava en tot i per tot, perquè és impossible. És impossible. Jo crec que hi ha molt de ciutadellencs i és comprensible que si haguessin de seguir tots els protocols no ho farien, perquè és llarg i és molta tradició i és molt de costum i és molt d'admirar, com a resta dels pobles, eh? Com a resta dels pobles. Però record, entenc molts de Sant Joan, entenc de molts xulos, principalment quan jo era un fiat, no anava a Ciutadella, no. No anava a Ciutadella, però feia bujots amb mon pare i mon mare, i feien festers amb els vecins, i hi havia aquella paciència d'enramar les canyes verdes de Sant Joan, enramades van pel carrer, caramelos, hi ha fins dalt, dolços, i hem posat també. Bueno, i cantaven, i ballaven, i celebraven Sant Joan, d'una manera que crec que tot Menorca, tots els pobles del món, en definitiva, que celebren Sant Joan ho han de fer. En aquest cas, li correspon per fer més impacte a Ciutadella, però desig que siguin molts anys els que es puguin fer, que els cavalls llueixin, que siguin respectats, que segueixin els protocols, que la gent faci bunda, que s'ho passi molt bé, perquè la festa és alegria, i la festa és color, i la festa és compartir. I totes aquestes coses que jo tinc tant de records de Sant Joan que no acabarien mai. Jo record molt, en la meva infància, jo això sempre ho remarc, perquè quan venen aquests dies penses quan ets gros, quan ets adult, quan ets adolescent, penses moltes etapes de les nostres vides, i recordo una vegada que jo era petitó ho dic que tenia 6 anys, si m'ha permès que ho contis, Santi.
0: Sí, home, faltaria més, i m'alegre que ho contis.
1: Vale, gràcies. Quan tenia 6 anys, fixa't tu, me vaig fer mal a una cama. Me va caure un bòtil, se me va clavar un vidre a un genoll i, bueno, em vaig passar un fum. I era els dies de Sant Joan. I té molt de mal i m'havien hagut de donar punts i tot. Vull dir, era un fiat petitó, eh? I els meus pares ho recorden... En tant de carinyo, els meus pares, per fer-me riure, per fer-me content, va dir, enguany, no hi anarem a l'espacer perquè no pots caminar. No pots caminar. Que no ho veus, que no pots caminar. I jo, un desespero de fiat, un desespero de vull anar a veure cremats bujols, d'alta serrat de camela, amb els amigets, vam fer un pastet. És un record que tinc tan entranyable d'aquests moments que no el podré oblidar de mai. Me torno gros, me torno adolescent i cap a Ciutadella. I de veres, conta tu, les primeres nits seques, per dir-ho de qualque manera, nit de no anar a dormir, sempre amb un respecte. Mon pare m'obligava a tenir un respecte. Si vas a Ciutadella, pensa que has de respectar tot el que vegis, no te posis amb ningú i disfruta de la festa, però vés a Ciutadella. I tant de records de Sant Joan que voldria que tota la gent del món, perquè no només és a Menorca, disfrutés d'aquesta entrada d'estiu. Hi ha pobles que ho celebren amb àmbit religiós, que tu has dit, n'hi ha qui no, però tot aquell que celebri Sant Joan o l'entrada d'estiu, que sigui molt content, molt alegre, molt unit, marcant tradicions, marcant protocols i marcant tot el que és un sentiment de benestar. Gràcies, Santi Seguí, gràcies, Ràdio Castell, gràcies, famosos, a l'emissora, i diumenge que ve, bon diumenge, doncs bé.
0: Això mateix. Bueno, nenis, dues coses. Que sí, t'has deixat una cosa molt important, que també no us recorda que s'atraca assistiu a Ciutadella, que és que quan arribes dissabte de Sant Joan és de matí, doncs tenim que anar a veure ballat sol.
1: Bon dia de Sant Joan. Perdona, Santi, o tu o jo vam equivocats, però bueno, si ell va, jo rectifica.
0: O deu ser, és dia de Sant Joan o és dissabte, perquè m'han dit...
1: És la matinada, Santi, si me permets, per el que jo tinc entès, que potser no ho dic bé, eh?
0: Sí.
1: Jo també som persona i com a persona m'equivoc. Tinc entès que ets la matinada del 23-24.
0: També m'han dit que el dissabte de Sant Joan hi havia un acte que em sembla que s'ha perdut, no sé, segur, perquè bueno, jo ho desconeixo un poc, perquè era quan feia l'entrada triomfal Somos de Jovert.
1: Sí,
0: amb una moto, amb una bicicleta, va ser la que entrava.
1: Som del Jovert dels darrers anys, d'aquesta darrera etapa, posant 10 anys enrere, se m'oblidava. És molt amic meu, però molt. Som del Jovert. Actual, vull dir que ho fan per fer bulla, per fer bromes, una tradició més,
0: Sí.
1: És n'Esteve Mercadal Barceló, qui antigament era sonador de porgueres, és a dir, mos acompanyaven ses gloses, en sa guitarra.
0: Beníssim.
1: I és un home molt alegre, molt dinàmic, ja deu fer dies que roda allò que fan els ciutadans, que roda, està jubilat, que roda pel carrer fent sonar els primers tocs en plan de festa, en plan de bulla, en plan de família.
0: Sembra, nanis, aquest senyor que m'estàs dient, que fa so, que pot ser que sigui un senyor que va amb un capell de pa, amb molt d'ornaments de Sant Joan, doncs me sembla que el dia que van presentar la revista del diari Menorca i va fer estot de Fabiol davant les autoritats.
1: Sí, senyor, ho crec. N'Esteve és així de dinàmic, n'Esteve és així d'alegre, n'Esteve és així de ciutadellenc, no som per tirar el diflós, n'Esteve és un gran amic meu, i durant molt d'anys, moltíssim d'anys, també ha representat els personatges de la Guàrdia Civil, les escoletes de Joan Benaixant, poc i pum.
0: Això mateix, sí.
1: Poc i pum.
0: Foc i fum, senyor... i que repiquin.
1: Poc i fum i que repiquin. Estem a Barceló, som de Joabert, ara m'ho ha deixat anar, la representació del foc i fum,
0: sí.
1: per edat, però era aquell senyor que amb aquells muchachots tan grossos que du, per naturalesa seva, el vestien de Guàrdia Civil i feia un bon paper dins.
0: Això mateix.
1: Com a restant de tots els representants de foc i fum.
0: Beníssim.
1: Una soleta entranyable que per poc que pugui, anaré a veure-la.
0: Beníssim.
1: Si trobaré entrada ja, perquè ja hi ha el meu plen.
0: Sí. I, nanis, una altra cosa que no us podem oblidar, que és que avui comences a comptar enrere d'aquesta ràdio maraton de programes especials que farem aquests pròxims mesos fins al setembre, que acabarà l'estiu, i enguany el que hem pensat és que, bueno, ja que començam per Ciutadella, avui entre totes les cridades que tinguem, sortejarem una sèrie de productes que ens venen de Ciutadella, que venen de Ciutadella, i bueno, que tens el nombre 2, a veure si tens sort i te'n dus qualque cosa de Ciutadella, a part de l'amistat que tens allà.
1: Sí, si me l'enduc, ben acceptada serà, i si no, si hi ha qualque ciutadellenc que per casualitat m'ho sentigués, que no ho sabem mai, una abraçada a tot Ciutadella, a tot Menorca, a tots els Joans, a totes les Joanes que s'atraca el seu dia, centrar que el seu benestar i sobretot el que sempre deim, com ho diuen en allò ciutadellens, que m'agrada tant, tant, tant, diuen sort i ventura.
0: Sort i ventura.
1: Sort i ventura.
0: Molt bé.
1: Sort i ventura. Sort i ventura significa seria xalau i feix bonda.
0: Això mateix.
1: I això és el que s'ha de fer. Ciutadella creix en participació massiva, a vegades hi arriba massa de gent, jo no som ciutadella, per suggeró, però que tothom disfruti, que disfrutin, que s'ho passin molt bé, i que jo no entraré mai, mai, mai, perquè no hi he cregut mai, trob fatal, amb aquesta polèmica de Ciutadella volen ser massa exagerats en la seva festa. No, tenen un protocol diferent en els restants pobles de Menorca,
0: i tant,
1: però que són tan dignes de respectar com puguin ser les festes de la Mare de Déu de Gràcia o com pugui ser Sant Jaume Castell o Sant Antoni Abat a Fornells. Idènticament.
0: Efectivament. I després s'han de recordar que qui tant es va callar la festa és junta de caixers formada per el caixer senyor.
1: Exactament. Mira, una cosa sí que es diferencia, no? Vull dir, i no entrarem en polèmica
0: no
1: perquè jo no som...
0: No ets ajuntament.
1: Jo, aquí està. Jo no som historiador, ni hi entenc prou. Torna a dir, per conèixer els protocols de Ciutadella hauria de llegir molt o hauria de demanar molt en els historiadors i encara me dirien, això no ho sabem, perquè hi ha el llibre de les set civedes, no sé si...
0: Sí.
1: El sentir rellar mai,
0: sí.
1: El llibre vermell, que són llibres que interpreten el protocol de fa tantíssim d'any. Però, bueno, el que tu dius, Santi, jo ho confirmo, i ho pot confirmar tot Menorca, la junta organitzativa de les festes de Sant Joan no és l'Ajuntament, eh? No, és, no hi ha caixer balla, hi ha caixer senyor, i no hi ha caixer ni d'aquesta que... municipal, sinó que hi ha els caixers de Manestral, de Millor, de Tramuntana, de Pidipim, de caixers pagès,
0: sí.
1: de caixers Manestral, que és el caixer de pagès. Tu ho has explicat més bé que jo, Santi.
0: I després,
1: formidable.
0: També hem d'oblidar una cosa, que estan representats tots els estaments que se remunta a l'època medieval, vull dir, l'estament eclesiàstic...
1: De fet, jo no hi entenc i no t'ho vull interrompre més amb el teu programa, perquè el programa és teu, no som.
0: No, molt bé. Gràcies.
1: Jo, la persona que pugui interrompre els programes seus, Santi.
0: Vale.
1: Però diuen els historiadors i les persones que ho reflexen, no? Que els jocs que es fan en el pla, són un mirall, encara en actiu, de jocs que se feien en l'època medieval.
0: Ses justes.
1: Perdona?
0: Antigament li deien les justes.
1: Les justes, sí senyor.
0: Sí.
1: Molt bé, Santi, te deix perquè...
0: Una abraçada. Gràcies.
1: No estàs més assabentat que jo.
0: Bueno.
1: Sempre ets un llibre obert.
0: Moltes gràcies.
1: I sempre és una part tan informativa i tan agradable com tots els restos de companys que endavant Ràdio Castell
0: molt
1: i endavant
0: bé.
1: En Santi Seguí i endavant famosos a l'emissora.
0: Una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu. Ha estat en Nani Fortuny, també amant de les nostres tradicions. Per ella aquesta música. Jo patic com balla. Els nostres amics de dalt Saera, aquestes versions, en Joan Petit, que farà festa.

0: Bueno, i amb aquesta música d'en Jo Petit sona el telèfon per tercera vegada. Bon que vespre!
1: Bon que vespre, Santi.
0: Bon que vespre, senyor Edgar Torres Gelabert.
1: Com va?
0: Com estem? Aquí, fent una volta per Ciutadella, què te sembla?
1: Ja que sí, pues m'assembla perfecte d'estar escoltant, ara en Nanis, que ha telefonat i bueno, pues te volia donar l'enhorabona per el programa i donar-te les gràcies per tornar-se aquí després d'aquestes setmanes que mos has tingut sense.
0: Que m'acosta, que això és com una droga, no?
1: Sí, però també t'entenem que les obligacions són primer, però també mos alegrem quan.
0: Molt bé, Dani, de so, Edgar. Moltes gràcies per cridar. Tens el nombre 3 per aquests objectes que venen elaborats de Ciutadella. Tens el nombre 3 i, bueno, no sé si vols afegir qualque cosa sobre Sant Joan de Ciutadella. Avui és una primera part sobre Sant Joan. Sí. La setmana que ve farem la segona part, però ja serà Sant Joan en general.
1: Bueno, que la setmana que ve intentarem anar a veure es bé, és una tradició que, bueno, des de fa un parell d'anys, pues molt agrada anar-hi amb una joia, que una joia toqui es bé, i
0: claro.
1: A vegades, bueno, sempre ho he aconseguit. És difícil, sí. A vegades, però...
0: Sí, solen dir que si toca la llana d'es bé, dona bona sort, diuen.
1: Sí, sí. Diuen. Des que ella era petita i vam anar, solem anar quasi cada any. L'any passat no hi vam poder anar i ja vam ser aquest any i hi podem anar.
0: Molt bé, molt bé, Edgar, molt bé. Pues mira, sembla que no pot ser, però ja apurant els darrers dies i la darrera setmana que començarà demà de primavera i ja diumenge comença el estiu, el solsticio de verano, mira, ja veurem com lo llevamos.
1: El calor ja ho és d'estiu.
0: Claro, molt bé. Pues Edgar, moltes gràcies per cridar, que tinguis molta sort i, bueno, que comenceu bé aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella. Se marqui bé.
1: Igualment per vosaltres també. I ho dic, gràcies per aquests programes i per aquestes històries que mos dus.
0: Molt bé.
1: I, bueno,
0: una abraçada.
1: Seguirem escoltant.
0: Gràcies, bona abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, ha estat Edgar Torres Gelabert, el nostre col·laborador, mentre escoltam el grup d'Alça Era, que ara nos fa una versió de la cançó Nanai, jo tinc un ventall. Comença a fer calor ja, aquest ventall que no pot faltar a les nostres cases. En el darrer programa que vam fer van dir que quan que en la festa del Corpus apareixien els primers ventalls. Tenim una cridada més. Bon que vespre!
2: Bon que vespre, Santi. Bon que vespre, Santi.
0: Hola, Marga.
2: Hola, Presa.
0: Com estàs?
2: Bon que vespre. Beníssim, i vols també. M'alegro que sigui aquí una altra vegada, carinyo. I mira, molt guapo, tot el que compta, Santi.
0: Bueno, més que res és perquè ja la setmana que ve, diumenge que ve, ja estarem a les portes de les festes de Sant Joan. Perquè ja serà el diumenge d'esbé, i haurà començat l'estiu.
2: Com passa el temps, mare meva, com passa el temps.
0: A que sí? Semblava que era l'altre dia que xeraven de dir xerlo dolç i pasco i formatjada.
2: El Benaval i Sant Joan damunt... Bueno, passa molt bé.
0: Bueno, saps què vol dir, no? Quan arriba Sant Joan, saps què vol dir? Que ja estem a la meitat de l'any.
2: A la meitat de l'any.
0: Perquè 6 mesos, el juny és el 6. 6 mesos, sí. Estem a la meitat de l'any ja. O sigui que és curiós. No es faltarà una altra meitat i ho tindrem aclarit.
2: Oh, per favor. Bueno, diguem salut sobretot.
0: Claro que sí. Molt bé, Marga. Pues Marga, tens el nombre 4 per aquest sorteig sobre Ciutadella, perquè avui som a Ciutadella amb aquesta festa de Sant Joan. I bueno, un guany el que farem serà promocionar un poc el que tenen a Ciutadella, d'una manera humil. A veure què passa. Molt bé.
2: Estic molt contenta, Sandra, de sentir-te. Bona setmana, bon diumenge. Un salut a la teva audiència, per si alguien és feliç, i a tothom, vale, Santi?
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies,
0: moltes
2: prena.
0: Gràcies.
2: Molt.
0: Una abraçada.
2: Una
0: abraçada. No et sentim, no et sentim, no et sentim. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Na Cati Cris, la nostra bona amiga, col·laboradora del programa Miscel·lània Matinal d'Antoni Pons, quan pot anar-hi, no us recorda aquestes capadetes, capadetes que fan els cavalls amb el seu cap, per Ciutadella, les capadetes. Recordem aquesta tradició, aquest protocol de que quan els cavallers passen per els carrers on hi ha capelletes de sants o santes o passen per davant d'una iglesia, se tenen que llevar a descobrir el capell de teula.

te sona la capadeta de Naked i Chris, sona el telèfon amb una altra cridada que serà la nombre 5. Bon que vespre. Hola. Bones tardes. Bueno, aquesta persona, aquest oient o aquesta oienta que crida, no la podem sentir. Sentim un pito, sentim... Bueno, sentim com si, no sé, toquessin el telèfon seu. Si ho vol tornar a provar, 971-36-85-63. Moltes gràcies. Estem escoltant Naked i Chris.

0: afectada.
1: Bueno, i sa germana del caixer senyor d'enguany ets la protagonista de pintar ses carotes, aquestes carotes que se salvaran dues i ses altres seran rompudes en el joc d'esplà sa nit, es vespre del dia de Sant Joan en el joc d'esplà. Unes carotes que també a partir de diumenge que ve se descobriran.

I un clàssic també d'aquest dia, que són el preludi també de les festes de Sant Joan de Ciutadella, representació de la sarsuela Foc i Fum, que ja fa dies que ensaien. Foc i Fum, i que repiquin la sarsuela de Sant Joan. Una sarsuela amb els seus protagonistes, l'amo en Joan, na Francisca, en Rafel, en Bartomeu, en Carlet, que ven avellanes i casquinyols, na Maria i en Perico.

I això és la música del Fabiol. Primer tot de Fabiol, que efectivament, com ha dit molt bé en Nani Fortuny, no us recorda aquella època medieval. Alguns historiadors afirmen que aquest toc és diferent en els altres pobles i que no pot recordar un antic toc de guerra. Els fabiolers interpretant aquesta sonada és el toc del Fabiol de Sant Joan de Ciutadella. Un fabiol totalment diferent en els altres fabiols dels altres pobles de Menorca. Però que, efectivament, aquesta tonada no el pot recordar a un toc de guerra. Pues, com ha dit molt bé, aquests jocs d'esplà no recorden l'època medieval, dels tornejos i les justes.

sa música, espai, los cantares, ses tradicions. També són presents a Ciutadella, com a antiga ciutat, antiga capital de Silla. I perquè ho podem dir, som molt conservadors de costums i tradicions. Pues ho celebren tot. Cinquagema, el darrer dimarts, per anar a trobar sobrassada. Sant Antoni. El 9 de juliol. El Corpus Christi i Maria Auxiliadora. I moltes coses més. Des de Ràdio El Castell volem felicitar el poble de Ciutadella, a tots els ciutadellens, ciutadellenques, molt bones festes de Sant Joan Bautista 2026. Ja s'atraquen els dies grans de Ciutadella, de 9, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de juny. Principalment els dies grans són els 23, 24 i els diumenge antes, que serà el 21, diumenge d'esbè. I no puc fer de més, que ja que estem xerrant de Ciutadella, vull fer un record molt emotiu per mestre Miquel Ametller, que aquesta setmana se xerra molt d'ell, de la bona feina que va fer com a glossador i mestre de glossadors. Un record per tots els que han estat cavallers, caixers, de la Junta de Caixers i ciutadans en general.

0: Bueno, i fem un petit alto en el camí, no? Seguirem més tard amb aquestes festes de Sant Joan, que d'avui una setmana ja és el diumenge d'esbé, comences a comptar enrere per les festes més grans de Ciutadella de Menorca, l'esperen tot l'any, perquè ja és el moment de... Són quasi les 6, és hora ja d'arrencar la nostra secció del Rincó de la Cultura, l'entrevista o la col·laboració. I començam amb una bona amiga que ens visita pues, avui, aquest segon diumenge del mes de juny, camí de Sistiu. És na Mari Llorenç. Molt bon que vespre, Mari. Com estàs? Bon que vespre per dir alguna cosa, perquè fa molta calor, ja fa setmanes que anant de calor. Van començar pel maig, però bueno, mira, el que toca.
1: Bones tardes, però es veu que dec ser jo que no dec estar bé, perquè jo tinc calor, però tampoc no sé que tanta calor, fa un vendaval. Vull matí anar a pescar una estona, i en el moll d'empons, i oles, i oles. Jo no sé que tanta calor teniu, no esteu bé,
0: no? No, jo no entenc de calor, però hi ha gent que sí. No sé, perquè jo he fet la broma que en el darrer programa ho vaig comentar que bueno,

0: la setmana passada, diumenge passat, va ser el Corpus, i diuen que en l'arribada del Corpus, que té lloc 60 dies després de Pasqua, antigament les senyores estrenaven la roba de l'estiu, sí, perquè ja el Corpus anunciava l'arribada de l'estiu, i sortien al carrer els primers ventalls. Així és com, Pepa, quan arriba el diumenge de Rams, que són les portes de la Setmana Santa, la gent estrenava roba nova i roba de primavera, en la festa del Corpus, la gent el que feia era estrenar ja la roba d'assistiu, no? I com que ja traia els primers ventalls, avui en dia hi ha aire condicionat...
1: Però, bueno, els març i el brioc tampoc no estan gaire bo, fotis.
0: Per això. Sí, però m'han dit que començava a sentir la calor, ja.
1: Sí. Bueno, caloreta en fa, però sempre cada dia fa vent, i vent, i vent, i vent.
0: Ah, això sí. Bueno, mira, també és agradable el vent aquest, no? Jo no vull que sigui com el viento se llevó, que s'ho mando tot. I lo que no pudo lo dejó, però bueno, bé està. A veure, Mari, tu que ets una persona que t'agrada molt el camp, que sempre nos en recordam quan xerram, nos en recordam dels bons amics, dels pagesos i dels pescadors i de la gent de la mà i de tot això, especialment el castell, que és l'antic poble de pescadors, tu saps que ara ja han començat des del mes de maig fruites de temporada, no? Dóna gust fer una volta en aquestes botiguetes que encara en ven qualcuna. L'altre dia m'han donat una alegria, que no sé si ho tinc que dir, però ho tindré que dir sense fer molta propaganda, però ho tindrem que dir, perquè és una vinga nostra del poble, que és que no s'ha enterat que una fia d'en Pilar Colombrans va obrir fa un temps, no sé com aquest es fa, va obrir un negoci a la plaça, davant la botiga dels cacauets, dels frutos secos, quan faig entrada per la plaça del Carme, hi havia una floristeria, i allà, en aquell local, hi ha una fia d'en Pilar Colombrans, que es veu que té un hort per salgar, per Sant Lluís, i ve fruita, i ve verdura, i l'altre dia van fer una passadeta, i tu vas dir que vam veure carabassons, van estar xerrant de lo que xerran sempre, que sempre xerran desmenjar, que si qualcú ha fet la baraneta o ha dinat tard, encara deu estar ple, però bueno, que si carabassons es forn, que si obresínies es forn, que si costelleta de pa rata en tomàtic, que si això, que si jo, que si perunes, que si cireres, que si síndries, vindran prest... Bueno, tu ho segueixes un poquet o no?
1: Bueno, jo som molt poc de verdura...
0: Però de fruita sí,
1: molt
0: no?
1: Molt poc fruitera.
0: No t'agrada la fruita?
1: Ara no me queda més remei que menjar net, per lo que t'he dit tantes.
0: Però no ho és de fruita, vull dir, no és d'aquella persona que...
1: Fruita d'estiu no me desagrada, però la fruita d'hivern... Per jo, en l'hivern... No, no.
0: Tema de taronges és res, no?
1: Taronges...
0: Mandarines...
1: Oh, que plàtano, però no.
0: Però ara no te fa il·lusió quan venguis a temporada de Cíntia, fresqueta?
1: Sí, ara sí.
0: O els melons...
1: Sí. No, jo en guany, doncs, vaig comprar nits potser l'altre dia i nectarines, és la veritat. Caríssimes, però bastant bones.
0: Sí, perquè ara mateix ahir va ser Sant Antoni de Pàdua, també el coneixen com Sant Antoni dels Forasters, i també Sant Antoni dels Ubercocs, que ja comença l'època dels Ubercocs, encara que s'han adelantat a Sant Antoni.
1: El que passa, un preu, no sé, no ho arribarem, fill meu. Haurem d'anar a fer cap de cantó per anar a comprar.
0: Això sí. Bueno, Mari, pues això, no? I després el que van xerrar, no? Que segons se van atracar en l'estiu, pues aquestes coques ja fresques, de cirera, de fressa, d'ubercoc i totes aquestes coques, que, bueno, que sempre s'ha mantingut aquesta tradició de fer les coques, no? Sí, i especialment quan venen les festes de poble, s'ensaïmada o la coca bamba.
1: La coca bamba.
0: Bueno, Mari, t'anava a dir que, bueno, diumenge... Ja estarem a dia 21, això vol dir que demà començant la darrera setmana i els darrers dies de primavera, equinòcio de primavera, que van començar els mes de març, antes de Sant Josep, o després de Sant Josep, van començar la primavera, i ja anaran cap a l'estiu, aquest solsticio de verano. Mari, quin records tens de l'estius passats? Vull dir, teníeu una caseta, anau a fer la baraneta, qualque festa d'aquestes que han passat, Cincugema, festes assines importants que trobarem per l'estiu, com Sant Cristòfol, per exemple, anau a Cala Sant Esteve, o anau a qualque caleta de per aquí, o anau a qualque diumenge per allí o per allà, no sé, quin records tens dels teus estius, tant de quan eres petita com de quan ja, bueno, eres una senyoreta, no? No sé, vull dir, anaves de platja, no anaves de platja, anaves d'aquí...
1: Jo a la platja no m'ha agradat mai.
0: anar a la caseta, anar a pescar, anar, per aquí,
1: anar
0: per allà.
1: Anar a pescar, m'encanta. Són dona d'anar a pescar.
0: Anar per aquí, anar per allà.
1: A vegades me diu, posa't un pareu i traje de bany. I quan netes, no, m'enredis, no. S'aigua sempre la teva freda, ni en piscina, ni a la mà. No sentes castell, des de l'aigua.
0: Sí, no ho eres d'anar a nedar per Calacor, per les fonts, on s'apunta. No ho he estat mai.
1: No m'ha agradat mai. He nedat, per supost, sí, he nedat, però no m'ha agradat. Caseta va ser més en Ciber que anàvem, teníem una caseta per Sant Lluís, per allà, per vora l'esport esportiu, i hi anàvem els fins de setmanes, tenien ambres de fruita, allò sí que era fruita bona,
0: ho
1: collies tot.
0: Jo ho he dit moltes vegades, que enhorabona, encara sigui costós, perquè du molta feina, ja sabem que aquestes coses volen diumenges, volen festes, volen molt de dies, però és una bendició de Déu els qui tenen aquest hortet, no? Vull dir, ara fruita de temporada, jo ara feia la broma que d'aquí 4 dies vindrà Sant Joan, la pera de Sant Joan, per exemple, la pera que es canya, i la peruna de frara, i les cireres...
1: I anaven per les festes de Sant Lluís, anaven a la caseta, fins de setmana, bueno, i me'n recordo que una vegada va venir Miguel Postferrer i totes les amics aquests seus i amigues, i teníem una piscina enorme que hi posava un cloro i tot, i sabe com arribava fins...
0: Tenia una piscina, molt bé.
1: Si no t'hi tires, t'hi tirarem. I jo, no m'agrada, bueno, fins que m'hi vaig tirar, i van fer, xalaven molt, la veritat és que sí. Després ho van deixar, perquè en Tino li va passar el meu cor, i ja, la terra ja estava molt baixa, però jo allà xalava perquè collien patates, un raig d'arbres, fer pos de marmelada, pos de sofrit, de tot, sí.
0: Jo te deia, quan m'has dit allò de la piscina, però també molta gent se'n recorda que quan xeran d'un hort, tothom se'n recorda d'aquelles... Bueno, és qui tenia una sínia, o és qui tenia un safreig. Hi ha molta gent que ha après a nedar dins un safreig.
1: Sí.
0: T'afermaven un peu amb una corda.
1: Sí.
0: Dins un safreig. I ara tinc un record molt emotiu, un safreig que ja ha desaparegut perquè ja no hi ha aigua, és una pena, que hi havia peixets, que era ja canxerat avui de Sant Joan, era Sant Joan dels Vergers.
1: Sí.
0: Te'n recordes de la ermita de Sant Joan dels Vergers?
1: Sí.
0: Aquell safreig que hi havia d'aigua amb aquells peixets, una passada, allò, no? I això ho van carregar. Per gràcia.
1: S'ho carreguen tot.
0: I després el manantial, aquí hi havia un manantial, hi havia unes fonts, que molta gent anava en la garrafa.
1: Sí.
0: Bueno, i que aquesta maqueta encara segueix, no? En saigo no podem veure aigua, però bueno, tenim que aquestes garrafes.
1: El castell
0: sí, però dic que res.
1: No sé si és bona o no és bona, però me'n penso que tenim per
0: sí, no, vosaltres el castell ho vau aclarir, gràcies a Déu. Mari, vosaltres també es menjar de temporada que vostra de tota la vida, vull dir, quan venia l'estiu, quan començava la temporada del primer gelat? Us en recordeu, del primer gelat o no?
1: Bueno.
0: Perquè si venies per molt, no us trobaven el senyor Mateu i na Josefina Martínez, que en pau descansi, però quan començava la temporada del primer gelat?
1: Els cantes, no n'hi havia tant de classes de gelat. Ara que nostre és tot sany, perquè jo som molt gelatera.
0: Però a que vostre, sí, quan se'n menjava alguna cosa fresca?
1: Quan
0: en aquella època, vull dir...
1: Quan començava l'estiu, perquè...
0: Antes de Sant Joan, el 21.
1: Sí, poquet, sí, perquè no és com ara, que te vas i te compres un gelat, te compres... No hi era això tampoc, Santi.
0: No, me'n recorda de les barres de gel que ho van comentar.
1: Exacte. Però jo som molt de gelat.
0: Però en aquella època, en aquella època, a que teva, el primer gelat, antes de Sant Joan, no?
1: Els xatitos aquells que hi havia amb una coreta, allà petit, un corte, però els grans gelats que hi ara no hi eren.
0: Però antes de Sant Joan començàveu?
1: Sí.
0: Antes de Sant Joan començàveu amb el primer gelat.
1: Mon pare també, per descans, li agradava molt.
0: El gelat. I te'n deus recordar de sanguis aquells que feien la galeta, que estaven, que deies escortados.
1: I havia de nata i xocolata, i de nata i fresa, sí.
0: Que bé.
1: Això encara hi és, eh?
0: Sí.
1: Aquests hi són encara.
0: I el que comentava fa una estona de que hi havia aquest remedio que diuen els castellans, els madrilenys, que diuen los azucarillos o los volados, que són les dolces. A Madrid hi ha aquesta sarsuela d'agua, azucarillos i aguardiente, que diuen que les dolces els empraven per contrarrefredat, sent una cosa que era una medicina, però s'ha convertit en un refresc, acompanyat amb aigua fresca, amb un pot d'anís, la dolça.
1: La primera vegada me vaig decepcionar perquè n'hi havia de colors verdes, grogues. Jo me pensava que allò s'aigua quedava de color, però jo que té... No,
0: me sembla que la substància aquella, no, però...
1: No era el meu.
0: Però me van dir que pebre, les grogues eren anís,
1: les
0: branques eren anís, hi havia llimona, les roses devien ser...
1: Sí, no sé, però allà se fonia i era sucre perquè no feia gust de res.
0: I nosaltres el darrer any, que van riure molt, que li vaig comentar a Andrés Ferrer, no sé si me deu escoltar, però se'n deuen recordar, que van comprar, el darrer any que van comprar dolces a molt, no sé què van passar, i vam anar a trecar la dolça d'aigua i va fer com una pasta, sí, dic, això està mort, això.
1: No,
0: les dolces. No sé si que estem caducats.
1: No, les dolces.
0: Va fer com una pasta.
1: No són el meu, tampoc, no.
0: Sí. I hi havia un gent que li posava un xulinet de nis.
1: Sí.
0: I després, què me dius, d'escàntar? Te'n recordes, d'escàntar?
1: Que n'hi ha encara de càntar, sí.
0: I que li posava un poquet de nis o no?
1: No.
0: Aigua fresca.
1: Aigua ben fresqueta, eh?
0: Amb un càntar.
1: Amb un càntar, sí, boníssim. Saps, semblava que tenia un altre sabor, sí. I semblava que en tenia.
0: I Mari, amb amistats del poble del Castell o de Sant Lluís o d'altres pobles, tu t'ha contat qualque vegada aquestes vivències d'aquestes baranetes, d'aquests dinars, aquests sopars d'estiu, que on hi havia sa nevera, ficaven sa síndria dins sa cisterna,
1: exacte,
0: o dins sa pou?
1: Exacte, sí.
0: Hi havia sa ben fresqueta, allò, no?
1: Que nostre, ho he vist en això, sí.
0: La síndria, no?
1: La síndria, ben fresqueta. Perquè la síndria, si no és fresca, poca cosa.
0: Clar, la síndria és aigua, sí, i tant.
1: Sí, papà li agradava molt la síndria, potser s'anava a dormir. I al cap d'una estona senties que s'aixicava, s'anava a la nevera, posava el plat, i vinga, síndria. Se me'l renyava.
0: Que guapo. Mari,
1: vosaltres... El cineral, la magnèsia, tot això.
0: Això mateix. La grosella.
1: I jo, el papà s'embalava cada got de grosella. Sí.
0: I me sembla que encara n'han vist, eh?
1: Sí,
0: encara,
1: no,
0: el que no sé.
1: Sembla que sí que n'hi ha, però no sé.
0: Encara n'hi ha. I després era un clàssic, no? Després, el que, bueno, sense abusar de l'alcohol, tothom sap que a Ciutat ja ets la giringimonada i a la resta de Menorca ets la pomada.
1: Sí, tampoc no. Jo és que són molt rara, o sí. No són del Castell, però jo...
0: De però Anna Mari, quan arriben les festes, que fan un brindis, sé que quan ve Nadal, perquè jo vaig xerrar quan ve Nadal, quan ve Cap d'Any, quan sí, hi ha sí. un acte familiar, feu un copet de xampany o de cava o de vi, tot el que vulguis.
1: Bo.
0: Però quan venen les festes, Què beveu, però, per convidar? Vull dir, suposo que Coco farà una pomadeta, també,
1: no,
0: però vosaltres que feu un refresc?
1: A casa nostra, la Vanessa i el Quino la fan a la pomada, ja estic tot, tenim el congelador i la posant granissada. No vull dir que així, un glopet, però no.
0: No és el teu.
1: No ho sóc.
0: Però, Mari, què sols fer? Però quan ells fan per una pomadeta, tu què fas? Un gotet de vi?
1: No.
0: Sense abusar, o...
1: Una Coca-Cola, una cerveseta fresca, sí.
0: Un vermutet... No m'hauria brisat.
1: Se manti el cop.
0: Bueno.
1: Xampany.
0: Beníssim.
1: Però semi, sec no, eh?
0: Beníssim.
1: I el vi m'agrada un lambrusco que tingui burbujitas.
0: Beníssim.
1: Que rara que
0: beníssim.
1: Són. Tens una col·laboradora més rara que jo que sé.
0: Beníssim. Mari, quan acabaves l'escola... jo no sé, a la teva època com devia anar, però bueno, quan xerran de Sant Joan, quan xerran de la nit de Sant Joan i Sant Joan, tothom sap que vol dir final de curs. Vol dir que antes de Sant Joan ja no us havien donat les carabasses del segon trimestre, que el primer trimestre era quan ja havien vingut de Nadal, havien tornat de les festes dels Reis, ja preparaven el primer trimestre, que no us donaven les notes per Pasco, per Setmana Santa, i després per l'estiu ja te donaven bueno, el darrer trimestre, i si no anava bé te feien repetir. Però supos que Anna-Mari en aquella època a l'escola, quan venia viu girat la fua des mes de maig i venia juny i ja trobaves Sant Juan, supos que volia dir que arribava l'estiu i començaven unes vacacions, no sé, era per tu una alegria començar l'arribada de Sant Joan i l'estiu, en que no sé si t'agrada molt l'estiu amb els temes de calor, però vull dir,
1: quan acabaves
0: l'escola hi havia una alegria pensar que tenies tota una sèrie de mesos que, bueno, a mi ho fes qualque feineta sí per quan tornaves a l'escola, però que dies, molt de dies per anar a la platja, que no t'agradi, o anar a nedar, o festes, o tot el que tu vulguis, vull dir, què te representava tu, l'arribada de l'estiu?
1: Bé, anàvem a l'època d'un millor de 14 o 15 anys, perquè n'és petita, no? Bé, doncs pues jo, la mà deia, no senyora, aquí hi ha que fer feina, i la tia, com un germà de la mamà, tenia un taller a Mó, a la Raval, i venga, i anava allà, i feia bisuteria, i És que vespre, bueno, i almenys ja...
0: O sigui, que abans a escola ja fes una feineta.
1: Sí, sí, sí.
0: Per ajudar sa família.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: I després, com que no m'ha agradat mai estudiar, sa mestressa m'arranyava perquè deia, té bon cap, però no li dóna la gana. Pues no, no m'agrada estudiar, no m'agrada. Ah. A lo millor, ara, a lo millor, quan han passat els anys, jo penso, haguera pogut estudiar, però no. I quan vaig, ja que vaig acabar l'escola, vaig començar a Can Nicio, per descansi, que en Nicio encara no era el jefe, hi havia l'avi, son pare, el conco, i de, fins als 21, que me vaig, fins als 20, el 21 me vaig casar, i en els 22 ho vaig deixar, perquè pues, ja esperaven a Vanessa, i mira, ja, però sí, sí, sempre, sempre. Això era bisuteria, em diria que nostra, em feia la mujer de la bisuteria, sí.
0: Molt bé. Mari, la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan, que té molt de significats pel que han llegit i pel que no s'han contat i pel que ven cada any, però la nit de Sant Joan és una nit màgica, per si hi ha aquest supersticiós, és una nit que poden passar coses, poden haver canvis de coses, s'obren cicles, hi ha
1: ritual, saber, això, però...
0: sèrie de rituals i coses d'aquestes, però quan xerrem de la nit de Sant Joan, el primer que no es ve, a part de la gent que va a Ciutadella, que són les festes, el resto de pobles de Menorca doncs tenen una tradició que tenen molt de records i que molt de la gent que no està escoltant, que tenen els seus anys, no es podien comptar batalletes, però sense dubte hi ha una tradició molt guapa que era la de, primer de tot, felicitar tots els Joans i Joanes, i després fer aquesta elaboració d'adornar canyes verdes.
1: Ah, sí.
0: Aquestes canyes verdes, que si per el diumenge de Ram és la tradició adornar a rams i ses palmes amb aquests caramel·los, quan ve el diumenge de Rams per ser beneïdes, doncs quan ve Sant Joan, la tradició de ses canyes verdes que s'adornaven. Amb què s'adornaven aquelles canyes verdes? Perquè m'acosta que des del Club Vassallo, Club de Jubilats Vassallo, sé que en es freginal, quan se munta ses festes, i per ses festes de la Mau de Gràcia també ho soleu fer, que feu ses canyes, però de què ho feu? De flocs? Què hi posau? Perquè jo m'han contat que antigament hi posaven flocs, hi penjaven dolces...
1: Jo de petita no me'n record que m'haguessin fet cap, perquè jo crec que no n'hi havia de canyes. Quan jo...
0: Canyes verdes de Sant Joan? No n'hi havia?
1: Jo no me'n record.
0: No hi havia camps?
1: Quan jo era petita, canyes n'hi havia, però no. Ara jo a Vanessa n'hi he fet, i en el fiat també, n'hi he també. I l'any que vam fer sort de Vassallo, bé, antes hi posaven una dolça, hi posaven una malva, ara això ja no. Això ja no, ara hi posen xutxes, hi posen qualque jugat de petitolla... Ah. Sí.
0: I com que caramelo, com fan per palmes,
1: sí,
0: també?
1: A Vassallo, caramelets, amb floquet i caramelets. En vam fer de canyes, 350, perquè era bon. Una bandada de matí, van acabar les 10 del vespre, entre una cosa i l'altra, però ho vam passar molt bé.
0: I m'acosta que quan feu, també s'ho vau fer la festa de la Mau de Gràcia, també amb els socis,
1: sí,
0: també
1: s'ho vau
0: fer una canyeta per el tema
1: dels caixers. Amb un floquet i una coreta.
0: La coreta dels caixers i cavallers.
1: Ara, les canyes, tothom ho dona de qualsevol manera, perquè no sé, hi posen més un palote, un xupa-xup, una bosseta de gominoles...
0: És que jo m'han contat, Mari, sí, sí. Que era tradició, especialment en les cases on hi havia un Joan o una Joana, s'adornava la façana amb urtra, que és com una planta que això per Mallorca sempre molt,
1: sí.
0: I després se feien això, se posaven canyes verdes, feia com una enramada a la façana, sí. Que encara es fa per les festes, veus com que poble
1: penyen
0: canyes verdes, la sí. Bandera del
1: castell. I quan feien Sant Jaume, hi ha molta gent que adorna les
0: façanes,
1: les canyes verdes.
0: Canyes verdes. I després també hi havia una feinada també que antigament replegaven tot l'any, no com ara que quan tenim un trasto vell no volem telefonar a l'Ajuntament i ho deixem un cap de cantó.
1: Sí, no m'he acabat.
0: Una taula, una cadira, una butaca, una taula rampuda.
1: I n'hi ha per tot.
0: Pues, antes no, antes si en tenia una cotxeria, si en tenia un rebost, si en tenia un desvan o això, agafaven i guardaven trastos. Mira, se m'ha remput. He canviat el llit, vinga, capçalera de llit dins aquell quarto, pam, sí. Cadires rompudes, sí. Per allà dintre tu, sí, i després però... arribaves dissabte de Sant Joan i treien tot l'inventari. Això m'ho contava, que era molt guapo, perquè bueno, vull dir, jo que sé, per les farmàcies en aquella època, les botigues eren, duen caixons per la medicina, sí. Que és caixons, vinga, i tot ho guardaven, no?
1: Exacte, sí.
0: I tenia un mostrari de trastos.
1: Jo m'he
0: vingut moltes vegades a la fogana aquesta. Es fester, i després empraven la roba vella, Reganyols, paper de diari per fer bujots.
1: Fer bujots, sí, sí.
0: Fer bujots.
1: Sí, fer bujots, sí, sí.
0: Que, aquests bujots, que també m'han contat aquella tradició, durant tots els dies t'han segut a una cadira ja davant sa casa.
1: Exacte.
0: I que feien sa crítica, no? Vull dir, tu feies el bujot, amb el bon sentit de sa paraula, no? I representaves, doncs, un personatge, no?
1: Exacte.
0: Podia ser el que tu volies. Però jo sé, guai, vull fer un bujot que representi un pescador, per exemple. I fas un pescador amb una pipa, amb un... Ah, que sí?
1: Però jo quan era fiesta, jo això no en tinc record.
0: Dels bujots tampoc?
1: No, jo no tinc record, això ho he perdut sa memòria.
0: Dels bujots tampoc?
1: No, no.
0: No n'hi havia tradició de fer bujots?
1: Jo no sé si n'hi havia, jo que m'hi havia...
0: Bé, bujots a ningú sé.
1: Sí, sempre n'hi havia.
0: Perquè també quan xerren de bujots també quan, a Menorca solen dir o ets un bujot o vas vestit com un bujot, vas vestit d'una manera estrafalària,
1: sí,
0: ja massa atenció de qualsevol manera, o ets un bujot,
1: sí, que sí.
0: I després hi ha gent que fas bujot,
1: sí, també n'hi ha molts d'aquests també.
0: Però vull dir que aquesta tradició d'esbujoc, que, bueno, que jo sé que vaig conèixer un senyor que ja no hi és entre nosaltres, que era de sa casa del poble, des Camins Castell, em sembla que era de nom Toni, un senyor, que era un artista per fer bujots i sí, agafava unes calces o els retardos i li posaven reganyols,
1: sí,
0: paper de diari, i ara li posaven unes sabates velles i uns calçons,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: està, sí. No arriba a mitja hora i està tot cremada, ja pots treure la salsitxa.
1: No ho sé,
0: però jo t'ho dic una cosa, Mari, jo ara fa molt d'anys que he vist qualque foto que sol posar l'Ajuntament o qualque particular, okay. Però jo me'n recordo que un any vaig al·lucinar perquè hi havia un munt de llenya i una butaca i
1: quan,
0: venga,
1: sí que el que fa que dugui tot i premin.
0: Clar, perquè diuen que, diu la tradició, que aquestes coses que se cremen és perquè volem cremar lo dolent. Igual que se sol fer per Cap d'Any, no? Sí. Cremant lo negatiu, perquè comença un nou temps que existiu, i cremant lo dolent. I clar, i el tema dels bujots, hi ha gent que s'ho pren malament, perquè clar, tu fas una crítica, tu anem a anar el que van xerrar quan van xerrar del carnaval, no? Que xerraven de... Que hi ha gent que no té sentit de l'humor, hi ha gent que s'enfada quan surten el testament d'en Camastorta, hi ha gent que s'enfada quan li fan una broma, hi ha gent que s'enfada quan se disfressen i fan la imitació, i en el cas del bujot és el que toca, no? Fer crítica. Sí. Tu pots fer una crítica d'un personatge amb un bujot.
1: Bueno, va fer-hi, eh? Sí.
0: Claro, Ciutadella ho fan per Pasco, que maten els buixols i foten tirs, i pot fer crítica del que tu vulguis, no? Pues sí, sí. Pues, o sigui que tu trobes que enguany hi haurà molt de buixots per cremar?
1: Jo el que faria coco no ho cremaria. No ho sé, supos que sí.
0: Sí.
1: Els puntos jubilats ens han fet. Sí. Bueno, bé, la gent no s'anima gaire.
0: Però bueno, sobretot, com sempre, no? El que van dir fa unes setmanes quan van fer el concurs de gastronomia, que també estaria bé que les àvies, que els papàs, que les mamàs, que no tothom va a Ciutadella a veure els cavalls i altres coses, pues que faguessin, ensenyessin els fiat a fer el buixot.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no sé, Pep, que vostre, jo què sé, si un dia li vas mostrar, no sé si li deu agradar, perquè
1: com
0: m'has dit que este nen no li agraden els gegants, però no sé si agraden els buixots, tampoc.
1: No, no, mai de buixot a casa nostra, cap.
0: Bueno, molt bé, un dia us poseu allà antes de...
1: Sí, però en farem un guai.
0: Roba bé, i... Unes sabates, unes bambes.
1: Exacte.
0: Encara no en dic res, però bueno, diumenge serà 21 i això és dia 23.
1: Sí, sí,
0: no sé si deu haver concurs o no, però bueno, sé que feu el fester.
1: Suposo que sí. Suposo que sí.
0: Si té roba per cremar, no sé.
1: Fem un...
0: parell de ninots.
1: Sí.
0: Diran, de vora Cana Maria hi ha un parell de ninots que bujós que seuen.
1: Sí.
0: Molt bé. Pues Mari, pues això, no? I ha anat molt d'anys a veure la cremada de bujós i del fester. Vull dir, és una cosa que t'agrada.
1: De molt, no l'he vist mai.
0: No, però és que sempre t'agrada anar a veure antes de cremar-ho,
1: sí,
0: veure el que han posat, el que no han posat.
1: Si s'afogalla aquesta fogata, aquesta és grossa, petita, que hi ha, sí, m'agrada.
0: Sí.
1: Igual que quan per Sant Jaume hi ha el concurs de demostradors, m'agrada fer una volteta i anar mirant-lo, sí, sí, sí. I mira.
0: Beníssim. Bé, jo en el cas del castell ho desconeix, com està el tema de l'estema de cremar, però pel que m'estàs dient i el que he dit jo, li foteu a matar, no?
1: I pau que ho volen tot. Tant estan per deixar quan no.
0: Vull dir que si qualcú té cosa que seva, que no ho deixi mig d'escarrer, claro. I que aprofiti el fester de dia 23, no?
1: Com més grossa és, millor.
0: Claro, com deia la pel·lícula Los Hermanos Mars, vas madera!
1: Sí, total, si hi ha gent que vigila en saigo, que més dona que sigui petit o gros, com m'agrada.
0: Ja però jo sempre que he vist la foto, me sorprèn, perquè davant l'Ajuntament veus aquell fester, però grandiosa.
1: Sí, sí, sí,
0: és grandiosa. Jo penses, quan deu començar a pujar la calor que deu fotre allò, pots començar a dur les costelles.
1: Les quinetes, bujots, crema.
0: Sí, és curiosa. Molt bé. I Mari, vosaltres, quan bé, sabem que és una tradició que ve de fora, jo ho han comentat moltes vegades, però tu a vegades has provat aquesta típica coca de Sant Joan que ve de Barcelona? L'has provada mai, en Coca Amistat? Que m'han dit que a Barcelona, a Catalunya, hi ha la típica coca de Sant Joan, que hi ha de fruita, hi ha de pinyons, hi ha d'escalivada, hi ha de sol... Ho has provat mai, aquest tipus de coca?
1: De pinyons, aquí en fan, n'he provat, d'escalivada també, ara de fruita no.
0: Sa de roes, també, coca de roes, que també fan. Coca de Sant Joan típica de fruita, sí, de crema o sol, no ho has provat mai?
1: No.
0: No sé si tenia Coca Amistat.
1: Que en fan per aquí d'aquesta?
0: Ah, bé, però on solen vendre la pastelleria? No. Però no sabia si ho havies provat mai, la coca aquesta típica de... Perquè, bueno, hi ha la típica coca aquí nostra de xocolat i...
1: Bueno, un any... Ai, ja som morts tots dos, d'Eugenio i Nafilo, bueno
0: tenim que... Un homenatge.
1: Venien a berenar. I va, jo tinc que fer les coques de Sant Jaume. Ai, mesquina, Eugenio va ser tan sincer, me diu... Van sortir horroroses. Jo no sabia si era una coca, un bony. Diu, són molt lletges, però són boníssimes. Diu, bueno, per mi normal.
0: Bueno, la presentació, però bueno, tampoc no és tota la presentació, no? També hi ha que mirar...
1: Sé que es de fer molt bones, era una Juanita Meix, quan fas descans, sí,
0: sí.
1: Us contava que tubava i solta, sí, sí, sí. Una Maria Fumador també es de fer boníssimes.
0: Que bé. Doncs pues, Mari, si te sembla bé, amb aquesta xerradeta que fem avui, ja per donar-se benvinguda a l'estiu i xerant de la nit de Sant Joan, pues, aquest homenatge que fem a aquestes persones que has conegut, com sempre tenim present en els teus pares, però també, com no, en aquesta les persones que fem poble, no?
1: Que sí, que
0: perquè
1: sí.
0: Perquè jo... Bueno, tu saps que nosaltres cada any quan fem un repàs en el calendari i xerant de les festes del calendari, doncs sempre surt gent que destaca destacava, i això no vol dir que siguessin més que els altres, però tu saps que cada festa del poble destacava sí, unes certes persones, no? Venia Sant Jaume de Juanita Roca amb esbaranar de caixers, sí, el cavaller, sí, Nacion, sí, que el poble descansi, sí, i quan xeram prepa dels pastorells, doncs tu saps els qui participaven en aquella sí, època, no?
1: Cada època hi ha hagut uns personatges que sempre se tenim en el record.
0: I, eh? I quan xeraven des carnaval, tu saps que tothom sortia disfressat, fes animar. I quan arriba Sant Joan també, no?
1: Que però tu, tot se va per de què, perquè ara mateix quan fem en Camastortes, jo me'n record un any jo feia anar la caixa aquí al cap de cantó i no me donava temps i jo havia de tancar l'arma, havia d'obrir i jo me vaig posar de via i així hi havia un que entrava per doblet, jo surt tant, fot boc que me va veure perquè feia por. I hi havia molta gent que col·laboraven en Camastort, wow, en aquell any, no? Però hi anaven, com ho diuen, les que ploren,
0: les prenyideres.
1: I estava ple darrere de gent que anava de negre i plorava. I ara ja no hi ha ningú de sol.
0: Sí, ara no sé, ja no és ningú. Un tema...
1: Se perd molt totes les coses.
0: Però és un tema que no sé si està mai festa. No és una cosa que, si com a Peperaló, les festes de l'Edimar, Ciutadella, sí, Mercadal, sí, fan es torrar sobrassades. Jo no sí, sé si està mai festes de l'Edimar.
1: No, no, aquí, no, mira,
0: una cosa que toca no ho
1: està en cames tortes.
0: Però era dia faner i després es creia que anava a fer sa broma, no?
1: Sí, sí, sí. Sempre està el dia que de l'Edimar de Carnaval.
0: De l'Edimar, això mateix. I Mari, el tema d'esbojot... avui en dia, per exemple, el tema d'esbojot, tu trobes que se pot emprar esbojot per fer crítica? Per exemple, en el cas de Ciutella, per Pasco, quan nosaltres aquí, per exemple, el Castell i Amor, fem l'encuentro, el professor de l'encuentro, sí, que se fa la trobada amb la Mare de Déu i el Crist sí, ressuscitat sí, sí, i se fan les tres capades i repiquen les campanes, això. A Ciutella, quan són les 12, toca el rellotge de la catedral i fotien tirs, ara està prohibit perquè hi ha la normativa de les escopetes, clar, i ho fan d'una altra manera, però ells cremaven esbojots, mataven esbojots. I clar, i poden fer crítiques, casinos, associacions...
1: Bueno, van parar per fer un bojot i fer una crítica o derivar el bojot...
0: Que representi alguna cosa, no?
1: Representa aquesta persona, aquesta dona, aquest home. Han de tenir molta manya perquè s'assembli a ell.
0: Però tu pots dir, no, vull fer per una crítica si en els bancs, per exemple, en els bancs, ja, ja, els banqueros que no es foten els doblers, sí, doncs ho dius, faré un banquero, en guai, i fots un maletí, i fots
1: sí, però, la cara... Si vols fer una crítica a una persona definitiva, has de tenir la cara per ell, perquè si no, clar, jo vaig veure...
0: Ja fas una fotocòpia. No. Home, però bueno, és una broma, torno sí, a repetir el que sí, dèiem sempre.
1: Bé,
0: no?
1: Però hi ha gent que s'ho fa, hi ha gent que no sí, agrada.
0: Sí, pues mira, ara l'altre dia me vaig enterar que València ja està amb el tema de les falles per l'any que ve i hi ha un tema que no sé si agradarà, però tu ho devies veure per la televisió en guany, que és que la falla de l'Ajuntament va ser en Charles Chaplin, un senyor Charles Chaplin gegant que van fer molt xulo, i ara diuen que l'any que ve la falla municipal serà Nino Bravo. Volen fer Nino Bravo assegut com una butaca i hi ha gent que diu que ho veu malament perquè és un difunt.
1: No.
0: Clar que el cremin ella
1: pot
0: mi,
1: estar ben no, contenta la família de pensar de dir que se'n recorden d'ell.
0: Però que el cremin no te fa res.
1: Bueno, és que jo me fa pena que ho cremin tot en allò quan t'està fent... Més...
0: Però un senyor Nino Bravo de no sé com és que li tingui un foc. És un homenatge.
1: Se'n sí, va a ell perquè tenen ho saben fer, se consumia i tot. I sabràs que és el Nino Bravo, però jo vinc aquí, me diuen, aquest ninot no sé... Bueno, per ells que no et sap de res, bé, va,
0: claro,
1: el nom...
0: Aquest bujol representarà...
1: Sí, en el Santi, per exemple.
0: I si no se sap... Si és molt alt, sí. Foten un coixí i té sa panxa. Sí. No, però ja te comprem. Vull dir, però sí, jo no sé, un polític que està de moda i sí, té que ficar algú que te representi aquest sí, polític. Sí, sí. Jo t'entenc, efectivament. Mari, una altra cosa que no podia faltar per Sant Joan era felicitar Joans i Sant Joanes i clar, fer una festeta.
1: Sí. Sí.
0: Antigament què solia ser? Un dinar, una bananeta, quatre dulces, fer una tortada, una coca... Què devien fer, però, en Joans i Sant Joanes?
1: Poca cosa més, perquè anys enrere, jo que mai no tinc cap de Joan.
0: Però si anaves a Coca Baraneta de Coca Joan, que solien fer? Quatre dulces, sí, una baraneta, un cafè...
1: Quatre panets i quatre coses així. Pan sobrassada, pan botifarró i coses així, pastissets.
0: Sí.
1: Perquè anys enrere tampoc no hi havia tanta cosa, tanta abundància. Que era millor, que no ara, perquè ara hi ha tanta cosa.
0: Sí, també feliça.
1: Exacte.
0: I tant. I feien això, i anaven a felicitar els Joans, no? I els regalos que podien ser en aquella època, coses de profit, potser.
1: I jo suposo que sí.
0: O una, un bòtil de colònia.
1: Un calcetins, una corbata.
0: A vegades una festa en sistiu ja, devia
1: no
0: ser una cosa.
1: Un calcetins, mira, que te guardi per si ver, jo no ho sé. Perquè...
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Mari, tu has estat mai una persona supersticiosa amb el tema aquest de Sant Joan, que si poden passar coses o no t'ho creus?
1: No, jo... Me diuen, no deixis els bols en terra que se n'aniran els doblets. I no, mira, per cul no posa el lot, per si acaba. No però... t'acaba sentit en barques, que, com és en Marta. Bueno, no sé.
0: Però això no t'ho creus, no? Això que diuen que la nit de Sant Joan és una nit que... hi ha renovació d'energies, que
1: de
0: fer, si cremen coses...
1: Que hem de cremar, dime que hem de cremar.
0: Coses
1: tu,
0: vees, coses vees. Després, jo, bé, però això també passa per Cap d'Any, eh?
1: Sí, sí.
0: Però clar, que molta gent diu, jo no me posaré unes bragues vermelles perquè no en qui ve tingui més sort. Ja. Però bueno, també hi ha el consumisme, però vull dir sí. Que sempre he sentit a sona que la nit de Sant Joan hem de cremar lo negatiu, igual que la nit de Cap d'Any.
1: Sí, sí, sí.
0: I seien dues
1: coses. Ara que dius de nini nostre de la ràdio, un any que la vaig trobar amb un paperet, no sé què t'ho he escrit, sí. Però m'hi va tirar dins.
0: Hi ha molta gent que ho fan això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: I fan això. Mira, ara que dius això de paperets, fa uns anys, no sé com aquest any es fa, no sé si fa 10, tot que fa, que Sant Lluís, en Víctor, va fer un gegant, que és Sant Joan Flametes, que representa l'esperit de la nit de Sant Joan, és el fill d'en Lluís i na Maria, gegants de Sant Lluís, que es van casar, van tenir un fill màgic, que és en Joan Flametes, no? Que és l'esperit de la nit de Sant Joan, i aquest gegant va per les escoles, parell de Setmana Santa de la nit de Sant Joan, i d'un sac... I dins el sac, els fiers, les escoles i els jubilars posen desitjos.
1: Ah.
0: I el dia...
1: Tot ho sap.
0: El dia del fester agafaran el sac, el canviaran per un de vell, perquè ara du un que té l'escut brodat, però,
1: clar,
0: i el cremaran. I tu cremaràs el negatiu. Perquè jo què sé, vull que Espanya guanyi el Mundial. No, però vull baran la vagina. Sí, pam, sí, li fot. Sí, sí.
1: Bona idea,
0: vull,
1: bona idea.
0: Vull tenir molta salut i cremes sí, les coses sí, dolentes. Sí. Això també ho pots fer en el fester del Castell, ja.
1: Sí, també, però ja, això, mira, com que te toca, com que te toca, per molt que cremis, ja pots cremar, ja, Santi.
0: No, però bueno,
1: però,
0: mira,
1: és una tradició, una cosa que està bé, bé, no?
0: Ho pots fer que teva, també. A mi no tens sí. Una terrasseta sense gustar a ningú i fas un sopar, ja, i crema...
1: Un focall, un guany, faré un raig de coses...
0: Diran que ara Mari fa pinxes. No, però faig broma, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Beníssim,
1: sí.
0: Beníssim. Bueno, Mari, també hi ha una altra festa, però que a tu t'agrada molt la mà, que és la setmana després, o dies després de Sant Joan, se fa la festa de Sant Pere.
1: Sant Pere.
0: Sant Pere, que era pescador,
1: sí,
0: no?
1: Sí, feien els capellets.
0: Això mateix, Sant
1: no sé
0: Pere,
1: si
0: els pescadors, sí, se fa molt. Se fa molt. La pregunta és, hi ha anat en aquesta festa de Sant Pere? Amor o qualque
1: puesto? Amor no hi ha mai, però aquí al Castell ho feien.
0: Per Santa Anna feien lo dels capellets.
1: I... A les fonts ho feien.
0: I les regates.
1: Exacte, sí, però no sé si ho fan. No sé, no tenia
0: per Santa Anna solien fer, no?
1: Sí, sí,
0: per Santa Anna.
1: Sí, sí, sí.
0: Però el tema de Sant Pere ho has seguit un poc o no? El tema d'escapallet, que posaven es garrota aquelles màstil, amb el sabó, amb el greix...
1: El món no hi anat mai, però aquí al Castell sí que ho feien i m'agradava veure els fiats a l'ull, bueno, els que ho feien pom i anagaven, vinga, dins la mà.
0: És que jo me'n record que això fa molt d'anys, que supos que se devia canviar també a molt perquè tothom sap que a l'altra banda d'esport hi havia la banda de Sort Nou, supos que saps on té Sort Nou. Sort Nou és, o sigui, la plaça de Sant Francesc,
1: sí.
0: On hi ha el museu,
1: sí.
0: Hi ha una costa,
1: ai.
0: Que diuen la costa de les Piques,
1: sí, sí.
0: Hi havia els ferrers, Los Olmos,
1: sí,
0: la setmana
1: sí.
0: Olmos, de baixaves per allà i sorties quasi al final d'esport.
1: Sí, sí.
0: Hi havia com un passeig, que ara me sembla que ara hi ha el Paput.
1: Sí, sí, sí.
0: O les carpes que hi ha allà. Sí, sí. Hi havia com un passeig, que hi ha un rellotge de sol, pastors aquell, i allà per Sant Pere feien festa.
1: Sí.
0: I anava a la banda de música, ficaven quatre barres per fer coses, sardinades i coses aquestes.
1: Que tot ha canviat, o pena.
0: I feien això, no? I feien Sant Pere, no? I hi havia això, no? I després agafaven a la banda d'esport, hi havia regates,
1: sí,
0: hi havia
1: sí, sí.
0: Tragineres d'aquestes, i després feien el d'escapallà, que era això, agafaven un
1: sí.
0: Màstil,
1: sí, sí, sí,
0: el ficaven
1: sí.
0: Damunt la mà i posaven greix.
1: Sí, sí,
0: o...
1: sí. Sí. I si arribava, doncs, no sé si agafava... no sé...
0: Un capell, posem en un capell...
1: Un animal, no sé...
0: No, en un capell, a mos és un capell, o solien posar escapellat...
1: Ja, sembla que aquí agafaven un animal, no sé...
0: Ah, bueno, doncs pues,
1: no a mos... No,
0: a mos solien fer
1: escapellat...
0: Bé, a Pollença per Sant Antoni fan allò, però el fan... I solien posar un sac...
1: Si coco ho sap, abans ho era, o un animal, o era...
0: Un animal...
1: Que ho era, un animal...
0: Però a mos, jo dic, solien fer escapellat, i el capell sempre penjava a l'altra punta, i a vegades hi havia anys que, com que hi havia la companyia dels barcos,
1: sí, sí.
0: Potser sortejaven un viatge per dues persones per anar a Palma, per exemple.
1: Claro.
0: Si tocaves, agafaves el capell, i per era molt difícil, perquè hi havia gent que li fotia de
1: gas. Sí. No ho sé, no,
0: ja
1: pensava que agafaven un ocell.
0: Sí, però, no, pot ser.
1: Allà equivocada.
0: Hi ha molt de puestos que fan la festa...
1: Si qualcú sap que m'ho digui.
0: La cucanya aquesta, sí. Molt bé. Més cosetes. Bueno, quan vegui Sant Juliol ja xerrarem d'altres tradicions de Juliol, que n'hi ha moltes, perquè hi haurà Sant Cristòfol amb els caragolins, hi haurà la Mare del Carme,
1: les
0: barquetes, sí. I després totes les festes que xerrarem també. Però, vull dir, Sant Joan...
1: Joan se celebra més.
0: Ha anat a Ciutadella mai?
1: Sí, aquí he anat.
0: Te van tirar avellanes?
1: Sí, quan era fadrina, sí, allà anaves...
0: Que hi ha molta gent que no ho sap en això, però la tradició de les avellanes, en diuen, que avui en dia ja no és igual, perquè tu saps com va avui en dia, t'agafen el sac i te'l foten a la cara i tot això, però diuen que era una... Era un gesto de galanteria.
1: Sí.
0: I ara te foten
1: el sac. Si foten una avellana per les ueres i ja foten un vidre.
0: Que són avellanes buides, que me sembla que es duen de Parreu.
1: Fa molts anys, ja encara no sé què no coneixien. I, no. I després per Sant Joan sí que vam anar unes quantes vegades, perquè allà teníem un amic que jo era d'Ullès, per descansi, en Gavi, i també anaven i quedaven a dormir allà. Bueno, però què va, això? Anem per aquí, anem per allà, girava un cavall. Jo que tenes pis, me'n vaig, no que
0: va. Però, Mari, en l'època teva no devia haver tant de cavalls com ara, no?
1: No,
0: perquè tothom sap que Ciutella és la festa dels cavalls, però no devia ser cavallada que hi ha ara, no?
1: Desastre. Ja em fa molt de respecte.
0: Tu saps que, Pep, és dissabte de Sant Joan, quan són les 6, que fan l'entrada en Esborn, tu saps que tots els cavalls s'entren d'un darrere de sal, de venga...
1: Tot el dia.
0: Són les tantes amb els cavalls. Que mira si hi ha cavalls i acaben a quina hora, que els focs ja no els atiren la matinada, sinó que ho fan en sol demà.
1: Jo encara no sé quan no hi ha més d'una desgràcia. Perquè...
0: Ho segueixes per IB3?
1: Sí, m'agrada. Segueix més des de molt, m'agrada més.
0: Sí, els jaleos. Suposo que en guany ho faran tots els pobles, però sé que Ciutadella i Pepa mostren tota la gent que van allà.
1: És de fora, que bo.
0: Els caragols de Santa Clara i tot això, i després mostren a Jordi Desplà, que això és molt perillós,
1: Jo estic aturdida, que t'he dit, no sé quan no hi ha més desgràcies, perquè allà és un
0: desgràcies. Perquè, Mari, jo, per exemple, jo entenc que...
1: Perquè fa una carota o que fa...
0: No diré que és fanatisme, perquè a nosaltres sap molt, també passa, no?, molt quan fan les botes, tothom se tira per una bota, que tothom sap que la bota és una bota, amb vi que està calent, però bueno, és un record, perquè aquella bota posa festes de Gràcia.
1: Quan te tires perquè fa una bota, l'únic que pot fer és que t'envela una empenta. Però allà...
0: Allò no, allò és com a rugby que se tira...
1: No ho sé, què és allò, pànic.
0: Per una estella.
1: Pànic, sí.
0: Perquè jo he vist que quan rompen ses carotes, tothom se tira com si s'hagués rugby i a mi agafes una estella de llenya i es foten llenya.
1: Sí.
0: És una pena, però bueno, mira, ells ho senten així, no? No ho sé, ho tens que viure, no?
1: Sí.
0: Però el que han dit, no? Respecten els caixers, els cavalls, la festa, i això és molt important. Però enguany sabem que vindrà molta gent, perquè bueno, ja ho han comentat, que enguany cau dimarts, dimecres, però ja aquesta pròxima setmana ja comencen els actes, no?
1: És gent donant molta foruma, molta cosa, i ara que venen molta gent, ara no ho volen.
0: Jo xerrava avui també, Mari, xerrava avui també dels temes de les dones, que...
1: Allà no deixen cucar
0: les dones. No deixen cucar les dones, sí. Però jo m'he enterat que les dones també poden participar d'altres maneres a la festa, com per exemple, ara aquesta setmana tenen que fer netes bé, no sé quantes rentades li fan a l'esbé perquè sa llana sigui blanca, li posen un pot de nòric, el boreguillo, i té que quedar aquella llana ben neta. I després es dissabte antes, el posen damunt un puesto perquè no s'embruti, tothom va a voreló, no el deixen dormir, mesquinet.
1: Pobre bé.
0: I després en sol de massa el carreguen damunt l'esquena a partir de les 9 del matí. Però bueno, ses senyores que supos que deuen tenir una vinculació amb Somodes Bé o amb el pagès que ha donat el bé, o sigui, les senyores ajuden a donar el bé. Sí, o sigui, posen el foquet, el deixen molt mono, saps? I després m'ha entrat també que quan acaba l'un de les voltes de la comitiva que acaben a quina hora, tot el dia roden per aquí i per allà, bé per amunt, bé per avall, acaben a cas caixer casat i la dona del caixer casat se'n cuida de penjar la bandera a casa on fan el sopar.
1: Déu que d'acord, això que està molt
0: aquesta dona, la dona del caixer casat té que, fins dia, té que estar 3 dies ja van-t'hi posant bandera.
1: Sí. Quin feinat. Deu estar creixit que estàvem amb el bé damunt.
0: Però no ho sé, jo me'n dic que solen triar tres béns que aproximadament poden pesar una quarantena
1: però
0: de quilos.
1: Però sempre el dur mateix, amo.
0: Un pagès, pagès. Sí. I té una persona que li ajuda a carregar el cel i descarregar l'ó. I aquella m'ho va descalç, eh? Aquella m'ho va descalç. Ja fa, me sembla que va començar després de Pasqua a entrenar per fer call. I tu saps anar ja quan creiem en terra. Però no, des de matí,
1: eh? Has de mirar, des de l'ego, sí.
0: I carregar el bé. I bueno, es ve, després li
1: regalen. Pobre bé i pobre amo.
0: I es ve, li regalen, eh?
1: Sí, apa, no mires.
0: Es ve, li regalen, però vull dir... i me'n pues dic que...
1: Després el menjaran, no. Troben els bedes...
0: Bé, ara me sembla que el deixen per criar.
1: Pobret,
0: ja.
1: Sí.
0: Que ara, però antes... I me van dir que aproximadament, no ho sé, però hi havia anys que jo pesava una quarantena de quilos.
1: Quasi res.
0: No ho sé. Bueno, sí, però, bueno, però jo l'únic que sé que sou moquet, en sol de mà, fa les feines de,
1: sí,
0: del camp. Pues, i els peus,
1: Déu.
0: No, els té beníssim.
1: Sí.
0: No sé, jo a mi on hagués amb sol...
1: Per l'amor de Déu.
0: No ho sé. Allò que diuen palos con gusto no pica,
1: sí,
0: però...
1: No,
0: te té que agradar.
1: Sí, te té que agradar. S'ho
0: tenen que sentir.
1: Sí,
0: tenen que
1: ho sentir. Senten, sí. Sentir.
0: Mari, quan tu veus la tele, IB3, per exemple, i fan el caragol d'Esborn, que tothom sap que és dissabte de Sant Joan, a les dues ja fan el primer tot de Fabiol, que vas que es fabioler a demanar permís en el queixer del senyor per començar el replec i tot això, allò són com a pinxes, el carrer aquell, tothom allà esperant que vingui el fabioler, no sé com ho fan, la sumareta, en Sebastià, però ell, antes de les dues, ja és davant el palau del queixer del senyor.
1: No, que no m'ho duen bé.
0: I el que me llama l'atenció és que quan són les sis en punt, entre el queixer del senyor, la capellana en Esborn.
1: Ja
0: i explota la festa i la música. A sota poses a pell de gallina, no?
1: Sí,
0: que... sentiment aquell de...
1: Sí, allò que diu, sí, la veritat és que sí, igual que els castellers.
0: Quan fan el tot de fabiol des de matí, no?
1: Sí.
0: És el motiu, no?
1: Sí.
0: Per això dic, ho viuen molt, saps? I aquella explosió de... d'aquella gent que vota, amb els cavalls, a les 6 del vespre, una plaça plena de gent, quasi tota la gent que dies antes posen cadires, i tot.
1: Sí. El que passa que hi ha gent que ve i no sap prou, i es fica per mig, és quan hi ha, però bueno, ja te dic, no sé quan no n'hi ha més.
0: Sí, però m'han contat, Mari, que bueno, sé que se fa molt bona feina, ja ho enxerrat antes, que és qui comanda ja és el caixer senyor i la junta de caixers, que l'Ajuntament col·labora, però m'acosta que cada any se fa com una sèrie de, com un programa, no és un programa perquè la festa sabem quan comença però no sabem quan acaba perquè s'allarga, però sé que hi ha tota una sèrie de normes que no pots anar amb barques, que no pots anar descalç,
1: que
0: no te pots ficar per davant el cavall,
1: que no tothom deu tenir aquestes normes, que,
0: sí, que després te'n vas allà en el pla, tens que escoltar el que diguin, perquè fa molt d'any va haver una senyora que es va...
1: Exacte, els que venen no crec que tinguin aquestes normes perquè tothom no pot vigilar en tant de mil de persones que hi ha allà dins.
0: Però, hi ha un grup de voluntaris però no donen abast, i policies que venen de fora, tenen que venir policies i guàrdies civils i protecció civil i tot això.
1: Sí.
0: I clar, però el que dius tu, per aquell moment és molt perillós. Quan veus els cavalls que corren...
1: Ui, però així aquella... Ui, tothom allà...
0: Jo, de totes maneres, Mari, l'han passat, ho vaig veure per la tele, i és qui comandava es va ficar fort, eh?
1: Sí.
0: Va dir, com passi a algú, és que lo paramos.
1: Ja,
0: però si et deia... Empenyent, deia...
1: Un desastre,
0: saps? I pensava, és que lo vamos a parar, com passi a algú, és que lo vamos a parar. Perquè el que deus tu, se tiraven damunt, empentes, punyades, allà...
1: Cocu que du més d'una copeta, també.
0: I clar, i van dir, si passa alguna cosa, és que no, se la poden jugar. Tu saps gent que ve, vull dir que...
1: I un quants de... L'accident és greu.
0: Perquè tu, a més,
1: una vegada també estem en una barana, que també va caure la barana, sí. Recordo, quan quants anys...
0: Però tu, a més, que cau un cavall el que pesa, una desgràcia.
1: Desgràcia.
0: Per això dic que han de fer cas, han de fer cas la gent que hi vagi...
1: Però ve molta joventut de fora, de Palma, de Barcelona, de fora...
0: estudiants, els Sant Joaners que venen de...
1: I venen, i sense Sant Joaners, molta...
0: Sí, mallorquins, catalans, bascos, gent de fora, potser els papàs s'han portat bé i diuen, bueno, com s'ha provat el curs, te pagàvem el viatge per anar a Menorca.
1: Sí, mira, se fiquen allà dins i deus d'agafar confessar, esperca des de l'Ebre.
0: Gira enllimonada i altres coses.
1: Això és.
0: I agafa...
1: Que no hem begut mai i...
0: Com etílico.
1: Exacte.
0: Sí. I després no és això, després per desgràcia hi ha una altra paraula molt lletja, que és la droga.
1: Sí, també.
0: Que no és només l'alcohol, la droga, per desgràcia. Però bueno, sé que
1: la
0: policia fa molt bona feina, perquè sé que hi ha agafat gent que volia entrar a droga per les festes i els agafen a temps, però bueno, que hi ha gent que aprofita per desgràcia festes per fer això, no? Però bueno, que no només l'alcohol, no?
1: No.
0: Ja, per desgràcia. I després hi ha les baràs, que són també festes, no pot ser.
1: Com que van més grogues, després se baran i s'empenta, i potser no poden agafar el tros de cartolina d'aquesta de sacarota.
0: S'estella. Això mateix, això mateix. Doncs, Mari, no sé, vols dedicar, si qualcú no s'està escoltant, que supos que hi ha molta gent que per Radio Garden no s'està escoltant, que tenen pensat anar a Ciutadella a partir de la setmana que ve, no sé, vols fer un comentari, no sé, està molt bé que s'interessin per conèixer les festes, que Ciutadella obre les portes a tothom, com tots els pobles ho faran en pròxims mesos, però no sé, un respecte per tot, no? Un respecte per la festa, un respecte per
1: els cavalls, per tot el que hi ha també, que, bueno, que tenen que facin bonda, que no vagin groguis, que, però, com que això per molt que ho digui...
0: Que s'alcohol no és la festa?
1: No, no.
0: Perquè està bé el que feies una popadeta.
1: Exacte,
0: o un gin en llimonada, però no...
1: I a l'Unió hi ha molts que no m'han provat mai i amb una dues ja els hi basta, perquè...
0: S'enganxa.
1: Pues, que hi vagin, que disfrutin, però sempre amb precaució.
0: Però és que jo n'he vist moltes animalades, per exemple, quanta gent aquests dies santes de les festes en blanc. I cocú que pixa, com perdó.
1: També, sí, sí.
0: No serà perquè no hi ha vàters d'aquests a posta, però sempre hi ha cocú que fa coca animalada, no?
1: Jo ara no ho sé, però Antino, quan era Ciutadella, me solia dir que la gent allà és molt, molt... O sigui, tu passaves i potser tenies les portes obertes. Vinga, que voleu, joves?
0: Obrien les portes, fèiem tot la posada.
1: Sí, vinga, menjau, bebeu, sí. Aquí això no ho feu.
0: No ho feu?
1: No ho feu mai.
0: Però jo he vist que, jo me'n record, fa molt d'anys...
1: Bueno, si jo vinga, ves tu a pas.
0: No, però ara mateix, Escaré Gran, per exemple, jo me'n record dissabte de Sant Jaume, hi havia cotxeries obertes i te convidaven a fer alguna cosa. Perquè havien acabat de dinar...
1: Si t'ho coneixen, sí, però...
0: Home, clar, si no t'ho coneixen, no.
1: Però allà, és que no me sol dir que... És que passava, vinga. Sí,
0: canyetes de sobrassada, formatjada, canissua, vinga, i dale. I tu qui ets?
1: No, això m'ho cuidava, tira, totalment, però... Sí.
0: I tu qui és? Ah, jo no sóc ningú, però com que convida.
1: Jo, la nit de Sant Joan, m'agradava més, encara que es dia que les festes, diguem, perquè anàvem i a cada... Ara no sé si ho fan, ja, però jo treballo fa 4 anys.
0: Ah, ha plogut.
1: Cada barri tenia la seva música.
0: Això mateix. Que anàveu els dies de les festers, que me sembla que ho fan, en guany me sembla que m'han dit que ho volen fer, ja ho dic de cap, me sembla que ho faran divendres que ve, que feien això de que cada puesto feien un fester.
1: Teníem la mica allà i quedàvem un allà i com que ell coneixia tot, vinga, anem aquí ara, vinga, i tothom tenia les seves tauletes i coses, i coneixien el companyero, però i ball, orquestra, sí.
0: Això mateix, feien-se de sona. Sí. Hi havia un grup que deien els Fruflux, que era com una rondalla d'aquests amb instruments, com el que fan per deixar l'Odol, i anaven a cantar per
1: allà. Això sí que m'agradava.
0: I cantaven. I cada associació o el casino feien un fester.
1: I allà de fora tenien una taulada, el que tu dius, en tot.
0: Un fester.
1: Desastres de menjar.
0: I ball popular, i feien ballades, i tot això.
1: I van anar en quants anys, me va agradar.
0: Has provat mai una cosa que diuen es menjar blanc?
1: No, ho he sentit a dir, però no sé què és el menjar blanc.
0: No es diu que mengen, doncs allà, el tipus d'embotit, i mengen el menjar blanc, aquest, i mengen macarrons, d'aquests, que és com a...
1: Bé, macarrons és com una... És com una... Les mosses dels pastissets, però redó.
0: Sí, i després això fan macarrons i fan... Bueno, tot això, tot el que més que no. Fas una volta per ses pastes de sucre i fas una volta per ses voltes que hi ha pastisseries de allà i veus aquest macarrón, i m'han dit que el caixer senyor reparteix quan fan el convit, els regalen una luda i posen dintre els confits i posen aquestes coses i un puro.
1: Ah,
0: te dones puro.
1: Sí.
0: No sé si es pot fumar, donaven un puro i després te solen fer saber, no sé si és a cas capellà, la capellana que fan es berenar amb una enciamada i xocolata i també hi veus tot segut allà vestit. No, és mono,
1: està
0: no?
1: Està bé.
0: Però el que dius tu, perquè ara sempre deu algú que deu abusar.
1: Hombre, pots comptar. Ah,
0: porta-ho de posada, ja.
1: Pots comptar.
0: Jo vaig veure un vídeo, no sé de quin any era, que em va fer molta gràcia, d'un Sant Joan, que es fa violer, com que no és membre de la junta de caixers, no pot anar dins el quarto en la junta, està de fora. I

0: Molt bé, Mari. Doncs pues Mari, pues això, no? I va gros per Ciutadella. Va gros, sí, aquests dies.
1: Que xalin, que vagin per tot i mira, sí. Però...
0: I això, no? Mari, doncs pues, tornant a l'altre tema d'aquesta festa que m'estàs dient de vora la mà, no? Perquè Sant Joan és d'esfoc, sí. I Sant Pere és de vora la mà, perquè bueno, Sant Pere era antic patró dels pescadors, no? La gent de la mà, no? Antes de la Mare del Carme, és més antic que la Mare del Carme. I diuen que feien això, no? Feien el joc aquest de vora la mà, i m'acosta que el castell es fa per Santa Anna, no? Fan... Bueno, solien fer regata...
1: Sí, ho solien fer, jo ara fa anys que no hi vull...
0: I solien fer... Sí. Te tiraven a la mà, sí. Si anaves mudat, te tiraven a la mà. Jo me solien dir, no vagis molt aranjat el dia de Santa Anna que te foten a la mà. Ja t'havien banyat el dia de la davallada i ara te tornen a batir a la Santa Anna. Pues això, no? I feien lo de les regates i tot això. Molt bé. Pues Mari, no sé, vols primer de tot, antes de felicitar l'estiu, jo m'agradaria que me diguessis que t'ha semblat la primavera d'enguany, que van començar...
1: Horrorosa. Perquè entre vent i aigua, però jo...
0: Però no tens al·lèrgies?
1: No.
0: Ah, bueno, beníssim.
1: No tinc al·lèrgies.
0: Hi ha gent que té al·lèrgia per el pol·len i això.
1: No.
0: Vale. I, Mari, vols felicitar tothom l'entrada d'estiu, que serà diumenge aquí ve? Pues de matí.
1: Que li tinc que dir que vagin a nedar, que li agradi, l'estiu tothom viu, no?
0: Eh?
1: I jo som animal d'estiu, me sap molt de greu, però... I
0: que mengeu molt de polo...
1: Sí, molt de gelats, fruita d'estiu...
0: Coses fresques...
1: Ensaladilla, gaspatxo...
0: Home, té salmorejo...
1: Salmorejo... Eh? I bueno, jo som animal d'estiu,
0: beníssim.
1: Que no m'acerquin en l'hivern.
0: Beníssim. Pues Mari, t'esperam el mes de juliol... Sí. Ja m'ha dirat si el teu net ha fet esbojot o no. Bé, perquè bueno, sé que el teu net...
1: Quin dia...
0: T'ho diré, ja me dius, antes de festa,
1: vale,
0: suposo.
1: Perquè nosaltres, dia 12 de juliol, abans si vens a Boramós, eh?
0: Sí, solem venir, Boramós passat era aquí.
1: Dia 12 de juliol, a les 9 de vespre,
0: farem.
1: A Cala Cor, gratis, de vora la mà, cadiretes, sempre salon.
0: Supos que...
1: Veuràs actuar esbojot.
0: Supos que Miquel Alsina encara hi queda, però sé que ja fa estona que l'Ajuntament ja està rodant programa de festes.
1: No, que de, jo vaig dir que es reparteix quin prest, perquè després no s'entén a que hi ha sempre salon, eh?
0: Salon mateix. Bueno, és que ja ho tenim damunt, eh?
1: Oh.
0: Perquè dia 24 és Sant Joan, però dia 24 faltarà, no arribarà un mes que ens el demà a Sant Jaume.
1: I ja se cursa el dia.
0: Salmaté.
1: I trobes que està baix, març i abril està fatal.
0: Bueno, enguany ha estat el any de les borrasques.
1: Oh.
0: Na Fulgència, na Marieta, sí. Na Francis, sí. En Eduardo, tothom. La seva tia.
1: Que pena que fa això. Tant com van anar-me pitjor.
0: Sí, m'han dit que estan totes batiades, totes les borrasques que hi va haver, que van començar a l'hivern, el novembre, pim-pam, pim-pam, i vinga, borrasca per aquí, i ara ve na Eduarda, i ara ve na Francisca.
1: Sí, de Pepita.
0: I em va venir una que tenia nom de sàvia, i va ser la més dolenta perquè va tenir molt mala llet, que era na...
1: No sé, no.
0: De Rogelio, no sé què li deien, una que tenia i va ser la pitjor de tot, ho va arrasar tot.
1: Això fa pena.
0: Tenia nom de sàvia, però sí. Era més... Pues Mari Llorenç, gràcies per venir a fer aquesta estoneta, sobretot gràcies perquè sempre treus a lluir aquestes persones que han fet poble, començant sempre pels teus pares, però és que ho tens que fer, perquè tu és el que és gràcies a ells, vull dir, ells te van inculcar aquestes tradicions i tu ho inculques en el teu net i en els teus, i per tant és molt guapo que tinguis molt present els papàs i la figura dels avis, no?
1: Gràcies a tu perquè sempre me convides i bueno, ja te vaig dir que jo havia fet ràdio cansats i te vaig dir, si em torno a fer, pues, bueno, en el teu programa, si vols, vindré, però
0: claro.
1: No me pensava que havia de venir cada mes. Perquè quedaran,
0: hombre, ja
1: quedaran de mar i hasta la coronilla.
0: Bueno, hi ha molta gent que demanava que em farà ràdio i dic, de momento la tengo yo. Contratada. Té contracte fins final d'any, després ja li renovarem.
1: Ja, si no me renoves el contracte i paga més... Ja.
0: Bueno, després senten ses pagues extra.
1: Vale, Sant Jaume pensei, eh?
0: Allà se paga des de 8 de juliol, que per la cobrarà.
1: Sí.
0: Bueno, pues Mari Llorenç, que tinguis molt bona sortida de primavera. Mira, ara sona el telèfon. Ara supos que serà qualcú que me diu que per repartiran els programes.

0: que vespre.
1: Bon que vespre, vull saludar a la Mari Barberet, que és un encant de dona.
2: Bueno.
1: Sí, que, Mari, molt bé, m'alegro molt que hagis vingut, carinyo, que vinguis.
2: Gràcies, jo...
1: Moltes gràcies per tot, carinyo.
2: Vinga, un besito, gràcies per escoltar.
1: Vaya pescadora que tenim al castell.
0: Ah, que sí? Ella sí. Tenia que ser la primera que es diu de Sant Pere i es diu de Mau del Carme, tenia que anar en sa barca, perquè a ser honor a estos santos.
1: Eh? Jo vull anar
2: enguany,
1: que no ho he vist mai.
2: Jo també, però... I qui ho dius per anar amb una barca?
0: No sé, però se surt en esport de molt, se supos que no s'hi tenen que entrenar, és una hora antes de ser professor.
2: Jo tenim coca mariner, que m'ho...
1: Jo, mare, ja ho saps.
0: Sí, sol bé una barca, sol bé barques en esport. Una hora antes de ser professor que s'embarquen i això. Sí. Molt bé.
1: Si vols venir, gràcies.
2: Vale, un besito, Marga.
0: Gràcies, Marga. Adéu.
1: Besito.
0: Pues Mari, moltes gràcies per aquests records, aquestes vivències, i em deixa ben clar que no hem de perdre mai la tradició de fer esbojot, també.
2: Faig tots anys.
0: Molt bé, fins al juliol, si no vol.
2: Un besito per tota la vivència, per tu, per la Felisa i...
0: Bueno, ara venen els mesos que t'agraden a tu. Sí. Juny, juliol, agost, setembre, sí, el que t'he dit, ara venen els melons, venen les cíndries, les cideres, les dolces, si en trobem qualcuna, perquè...
2: Les dolces és de regal, no em vaig de res de dolces.
0: Coses fresquetes, coca gelat per aquí, gelat per allà, ventall per aquí, ventall per allà...
2: Sí. Coca suada, però és igual, mira, m'agrada l'estiu, que vols que te digui?
0: Però tu no te menjaries una dolç?
2: Eh?
0: Tu no te menjaries una dolça ni te la dugués? No te la menjaries?
2: No li veig gràcia a la dolça, jo me'n vaig pensar...
0: Amb un pot de grosella.
2: No, jo me'n vaig pensar que per exemple, la verda, l'aigua quedaria verda i quan no, ja se fon...
0: Agafes gust.
2: No, la meva no em feia cap de gust.
0: Ah, bueno. Pues devia estar...
2: La teva, que no veus que feia una pasteta?
0: Sí,
2: no,
0: estava caducada. Sí. Bueno, mira, de moment no n'he trobat més. No, però m'han dit que si ho tenia entera, però són caríssimes.
2: Sí.
0: És caríssima. Bueno, anem amb la darrera criada per la Mari. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, encara l'enganxaré.
0: Mira, la Vanessa, la Vanessa. Què diu la Vanessa?
1: Res, perquè m'ho escoltaven, allò de Ciutadella i tot això. I me sembla mentida que mo mare demani qui vigila si la seua filla i el seu gendre ho han fet mils de vegades.
2: Dona què?
0: Dona què?
1: Esbutxó. Vigilar en Ciudadela.
0: A fer què?
2: Vigilar en Ciudadela.
0: A vigilar.
2: Sí. Per Sant Joan?
1: Per Sant Joan. Nos han mandat mil veces.
2: Ah, jo ara m'ho... Jo tinc el temps, mira, jo.
1: Jo no ho he de
0: fer. Vanessa, que et sentit...
1: Sí. L'únic que jo no he anat ha estat a l'Udesplà. Allà sí que jo no, però en Diego sí un any i després pues, vigilar pues, per altres zones. I això ara ho ha agafat una altra empresa, però nosaltres ho hem fet diversos anys.
2: Però no tens els cavalls, a lo millor en el pàrquing.
0: Sí, el
1: de Diego
0: vigilar.
1: Un any sí.
2: Me'n recordo.
1: Però luego viendo la peligrosidad, dijimos que prou.
0: Ah, vale.
2: Que quan anaven a Can Gavi ho passaven molt bé.
1: Molt bé, con Carol i Maria.
0: Això mateix.
1: Oh, xalaven.
0: Vanessa, en poques paraules, com definiries que són... Bé, sé Panama ja mateix, que tu és molt de Sant Jaume, que és el teu sant, que és el teu patró, però del castell, però com definiries les festes de Sant Joan?
1: Pues com totes, cada poble té el seu, no? O sigui, són guapes i tot... Pues meu gust, massa cavalls.
0: Clar, però la festa dels cavalls, molt de cavalls allà, molt bé. Però ets la primera festa d'estiu i la veus com una festa molt grossa o massa
1: la
0: grossa?
1: La veig com una festa que ja no és d'aquí, és més de la gent de fora que d'aquí.
0: També té raó. Hi ha molts que...
2: Però
0: que
2: és que jo...
1: Moltíssima gent de fora.
2: Que és el que jo deia...
1: I no la saben viure com nosaltres.
2: Però ja te dic una cosa. Sí. És perquè li han donat tant de bombo, que sembla que només allà a Sant Joan.
0: Claro.
2: I ara que tenen gent, ara remuguen.
0: Claro. Sí, van fer molta campanya per veure si els hi donaven el del patrimoni.
2: I jo que vols que te digui, el respecte, hi he anat, m'ha agradat, però... m'agrada més això que m'ho duen els altres pobles.
0: Això mateix. Molt
2: bé. Sense ofendre ningú.
0: Vanessa, que tens el nombre 6 per aquest sorteig de productes elaborats de Ciutadella, no faig propaganda, però Ciutadella, i possiblemente, no te digo nada, possiblemente, sa madona que és aquí ja ho dirà, me sembla que us vol donar deberes perquè fagueu un bujot.
2: Diu que hem de fer un bujot en guany.
1: És que tenim que fer un bujot, els nenes m'ho deies l'altre dia.
2: Sí, quan jo.
0: No, bravo!
2: No li agrada engegar-nos, que m'he sigut i ara vol fer un bujot.
0: A cara, Vanessa, faran el bujot en guany per Sant Joan.
2: Vale.
0: Bueno, pues ja enviareu fotos.
2: Vale.
1: Ja enviarem fotos.
2: Vinga.
0: Però no sabemos què va representar, o no?
2: Qui te representa el bujot? Ta mare, ton pare?
1: No ho sé encara, no ho sé.
2: Vale.
1: Segurament serà qualque dibuix o qualque cosa que li agrada a les ciets, no ho sé.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Vanessa, per mantenir les tradicions una vegada més.
2: No la sabia, eh?
0: No, però és una feina que m'ha dit que podia ser que faguéssiu, no? Sí, sí, com a entreteniment per la setmana que ve, que faltarà una setmaneta.
2: Sí.
0: Molt bé, Vanessa, una abraçada.
1: Vinga, un besito.
0: Adéu. Bueno, pues, sa teva filla, na Vanessa, no s'ha recordat que va anar a Mendigó.
2: Jo no me'n recordava d'això. Bé, sabia que havia anat a fer de
0: sa vigilància.
2: Però sabia que era pas pàrquing, però... Fa molt d'anys, això bueno, jo caduc.
0: Bueno, pues Mari, estem contents perquè sempre surt qualque cosa bona
2: sempre.
0: De sa teva xerradeta
2: sempre.
0: I sense tirar-se a ningú, pues mira, sa teva filla s'ha adelantat que vol fer bujot enguany.
2: Sí, mira, no ho sabia, una notícia nova.
0: Però bé, per començar a pensar, no? Què fareu?
2: Sí.
0: A mi, i aquí diu un bujot, en surten dos.
2: Dos. Com faràs cato?
0: No, me té que començar a pensar.
2: Mira, comença a pensar, eh?
0: Ànimo!
2: Vinga,
0: fins
2: Santi.
0: Fins a juliol, si no vol. Adéu.

0: Pues Diego, hay una cosa que al oír esta música, que me enteré que era el himno oficial de la visita de su santidad, pues no sé, fue también como un guiño hacia las cofradías, ¿no? Cuando dice, claro, alza la mirada a la cruz.
1: Sí, señor, así es. No, la verdad que todo ha sido muy, muy, muy emotivo, muy bien organizado, hay que decirlo todo, ha sido un éxito total. Y la verdad que la gente con una devoción, viendo al Santo Padre, que bueno, que ponía los pelos de punta, sinceramente. Ha sido uno de los programas, no solo yo, sino en muchas personas en España, que ha sido tan y tan seguido por millones y millones de españoles todos los actos que del Santo Padre. Cosa que no sucede en otras actividades ni en otros programas de televisión.
0: Diego, una pregunta personal. Después de lo visto, de cómo es verdaderamente el Papa León XIV, si tuviese la oportunidad de poder estar con él, ¿te lo pensarías dos veces de coger avión y barco e ir a verlo?
1: No dos veces, la primera vez iría, pudiera. La verdad que me ha parecido, aparte de Papa, del Obispo de Roma, como persona me ha parecido una persona con mucha vitalidad, muy educado, las palabras muy estudiadas. Creo que no ha tenido un gesto feo para nadie, al revés, ha querido unir corazones, cosa complicada en los momentos que vivimos, y creo que lo ha logrado, pero vamos, con creces, lo ha logrado con creces.
0: Sí, sí, sí. Todo el mundo volcado, todo el mundo emocionado, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues Diego, espectacular, ¿no?
1: La
0: esta visita.
1: Sí. Sí, señor.
0: Bueno, Diego, vamos con unas preguntas y unas explicaciones que haremos, si te parece bien, porque hoy también estamos con la cultura popular, con las tradiciones, con las fiestas y un poco con la nostalgia también, si te parece bien. Diego, inicio del verano, representa el final del curso, las vacaciones. Anar a sa caseta per uns mesos, sortir del nostre poble, sortir de la nostra ciutat, anar de vora la mà, aquelles baranetes, aquells dinars, aquelles estonetes a la mà, què te representava tu i què te representa l'arribada de l'estiu?
1: A veure, a joc, Santi, com el Lot, amb la meva edat de jovenet, me representava Sant Joan un dia de bastanta, per dir-ho de qualque manera, de bastanta feina. Érem un grup d'amics que vivien per les tanques del Carme i el que li deien les tanques del Carme, hi havia unes tanques, efectivament, que ara és un aparcament, allà feien un fester de Sant Joan. I com tu recordaràs, anàvem per les cases a demanar si hi havia un moble bé i una cadira rompuda i tal, i amb això fèiem el fester. O sigui, del Lormon en cuidaven de fer caramull per després, el vespre de Sant Joan, la vespre de Sant Joan, cremaró. I el que deia aquella senyora que han tingut tantes, no me'n recordo el seu nom, que has tingut fa un...
0: Namari Llorenç.
1: D'estema dels bujots, també feien bujots, ens apuraven...
0: Canyes verdes.
1: Canyes verdes, ens apuraven a les portes dels qui feien bujot, de Montsacera, hi havia concurs de bujots per les cases, això de quan jo era més jovenet, no? Després van venir els anys d'anar a la caseta amb el papà, amb la mamà, a la mesquida. Hi ha una cançó que molt bé diu a berenar a la clareta a la mesquida. No sé si la tens present, era
0: de Roberto López.
1: Ah, exactament.
0: A berenar
1: a la mesquida, sí senyor. Això ho he viscut també, saps? Ara molta nostàlgia perquè, bueno, precisament dins d'aquests mesos que ara, bueno, per no ser dins el mes d'agost, ara farà un any que vaig perdre la mamà i la darrera mirada d'ella que vaig tenir va ser a la mesquida, a l'apartament de la mesquida. Va ser la darrera vegada que la vaig veure amb els ulls oberts, sí. Però, bueno, són circumstàncies de la vida, ho han d'acceptar, perquè no mos queda altra, però amb les rellaues de vivències, doncs pues mira, vivències i nostàlgia, efectivament.
0: Diego, pots estar segur que des d'aquesta finestreta, com diu la cançó, de sa ventana, totes les mañanes, la veo... Bueno, la veo mirar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: sa ventanita...
1: Sí, sí.
0: Que que t'ho de tristesa, però també d'alegria, perquè saps que hi és, no? I sona ja. Pots estar segur que t'estan escoltant i estan encantats del que fas.
1: I també te tinc que dir una cosa personal, Santi, personal, per tot el ràdio i ens, que clar està. Ella era molt de sa mesquida i ja els darrers mesos ja estava bastant malalteta i me deia, Diego, jo vull anar a sa mesquida. I jo li vaig dir, mama, tu anaràs a sa mesquida, perquè ella a sa mesquida, Santi, cada any guanyava vida. O sigui,
0: claro.
1: Per ella anar a sa mesquida era el que deien de
0: sa millor medicina.
1: Exactament, de carregar ses bateries. I el darrer any, pues sí, va anar a sa mesquida amb les seues limitacions, evidentment, però bueno, li van complir el seu desig, exactament.
0: Efectivament. Diego, quan m'estàs contant de so d'aquestes batalletes, de ses tanques del Carme i tot això, sí, m'ha vingut en escat també moltes hores de conversació que vaig tenir amb mon pare, que pot descansi també, yeah, que me contava aquestes batalletes de ses barriades d'amor, aquells fiers que anaven en calços curts i que feien aquest munt de trastos per cremar, sí, que havien estat tots anys replegant dins els rebots, dins els porxos, per fer aquest muntatge, i que hi havia una certa rivalitat entre barrios, perquè jo també he xerrat amb gent coneguda, me comentava, per exemple, que se'n recorden de ses tanques del Carme, des Molí d'Anguela, el carrer Santa Eulàlia, hi havia molt de puestos que feien aquests festers, no? Festers enmig dels carrers que en aquella època, sí, no estaven asfaltats, estaven empedrats, i passava coca carro i els fiets, sí, jugaven enmig del carrer, no? I tenien que posar un sentinela perquè hi havia un que tenien que vigilar perquè te podien fotre el material.
1: Exactament.
0: Perquè estaven gelosos. Mira, ja han fet el fester més gran que nosaltres, no sé què. I volien acabar amb codolades, m'han dit.
1: Això que te deies, papà teu, que ara tu comentes, és ben cert. Nosaltres, a les tanques del Carme, mos deien la banda de l'àrbol, perquè allà on feien el fester, que ara és un aparcament de cotxe, li deien l'àrbol. No sé per què li deien l'àrbol, en aquest tros, no? De les tanques. I nosaltres mos deien, aquests al·lots són de la banda de l'àrbol. Hi havia aquesta rivalitat.
0: I feien això.
1: Pedrades d'una a l'altra. Bueno, cosa d'al·lots, no?
0: Vull dir clar. Que guapo, que guapo. I després, pues, el que han comentat avui també, adornar les canyes verdes, en dolces, en flocs,
1: caramel·los.
0: Sí. Com prepa per el diumenge de Rams, pues, adornant les palmes en caramel·los, pues, les canyes verdes també s'adornaven, no?
1: Per Sant Joan, sí, tot això.
0: I són tradicions antiquíssimes, perquè no estem xerrant d'una cosa inventada de fa 4 dies, vull dir, les canyes, els bujots, això té molt d'anys.
1: No, i després una cosa, Santi, vull dir, jo no dic que les coses aquestes se vagin per d'aquest, no ho dic, però què passa? Que ara, per sort, ho hem de dir així, si volem menjar un crespell, per dir alguna cosa, podem menjar cada dia. Si volem menjar dolces, els temps de les dolces en menjam. Antes, com que hi havia una mica més de problema per comprar les coses, perquè la gent econòmicament anava una mica més justa i tal, les coses se vivien més, vull dir, per Nadal, allò del pollastre, o del gall dindi, el capó, que dèiem aquí, en fi, cada festa tenia, no és que tingués més, s'havia de viure més cara, perquè ara també ens vivim a les festes, però se vivia més il·lusió. Per Pascos, les formatjades, vull dir, en fi, cada època el seu, o nosaltres ara ho recordem així, perquè clar, ja t'he dit que avui en dia, gràcies a Déu, es qui vol comprar un pollastre el compra cada setmana. Després esperàvem molt de menjar, si era per Nadal, per Setmana Santa el seu, en fi, cada època tenia aquella coseta, i clar, i tot feia més il·lusió també, no? No dic que hagi de tornar aquell temps, cuidado, perquè el que volem, la persona humana, és anar amb un nos pomant, és anar millorant, però també hem de convenir que les coses altres se feien amb més alegria degut en aquest tema, que tot du a més emoció, més festa, tot en general, vull dir que era així, però bueno,
0: molt bé,
1: circumstàncies de sa vida i del món, no? Vale, voy pa allá.
0: Bueno, Diego, Quan arribis moment també deixarà des poble de Sant Lluís, ja pel mes d'agost ho farem, recordarem la teva faceta com a regidor durant molts anys, responsable de la cultura i les festes de Sant Lluís i tota la feina que vas fer tots aquests anys i records, però ara que sona aquesta jota d'Escadeo, aquest fragment d'aquesta sarsuela del Postillón de la Rioja, jo m'agradaria que també, com no, podem felicitar el poble de Ciutadella, que són els qui obren les portes de les festes, d'aquest calendari, d'aquesta ràdio maratón que farem de programes especials a partir d'ara ja, i fins a setembre no tindrem Turai, tenim que passar per tots els pobles, Mercadal, Fornells, el Castell, Millor, pim-pam, pim-pam, fins a arribar a Mó, i després de propina farem també Mercadal i el Toro, en Sant Nicolau.
1: A Sant Nicolau.
0: Que no s'enfadi. M'agradaria que també pues, desitgessis sort i ventura a la Junta de Caixers de Ciutadella, que ja és caixer senyor, que precedeix la Junta. Tenim també el caixer capellà que representa la part eclesiàstica. No hem d'oblidar que són festes religioses, no? En honor a Sant Joan Bautista.
1: Sí,
0: i no sé si vols dedicar unes paraules per respecte en el cavall, en els caixers, en els cavallers,
1: sí,
0: a la festa.
1: Sí. Hem de convenir que a Menorca sense cavall no hi ha festa, hem de convenir que és així. Sense cavall i sense caixer, que dèiem aquí, no hi ha festa.
0: La colcada.
1: Sense colcada. Ara, degut a això, també la gent ha de disfrutar, perquè per això són festes, però amb una mica de seny. Penseu que aquesta bona gent de Montescavall pràcticament se juga en sa vida. No han de voler fer coses mal fetes en els cavalls, com jo a vegades he vist.
2: Sí.
1: Jo, una vegada, com tu deies ara, de Sant Lluís, des de la tribuna, quan era dins l'Ajuntament, vaig veure un senyor, per no dir-li un altre nom, que fumava un cigarro i va pagar el cigarro damunt el pit del cavall. T'ho imagina't, aquell cavall, com se va posar amb esquí. Ja els cavalls ja estan nerviosos, ja estan una mica estressats per tot el que viuen. Que a més, t'apaguin un cigarro damunt del cos teu, imagina't. Això no s'ha de fer.
2: I sa calor.
1: Allò, això s'ha de respectar perquè això és festa, però la festa s'ha de fer en seny. S'ha de fer en seny i que tothom pugui disfrutar.
0: Claro que sí. Pues, com diuen allà, sort i ventura a tots els caixers i cavallers, respecte a la colcada, respecte als protocols, respecte al cavall de raça menorquina i sobretot a la part religiosa, que no seria res a festa, sense la part
1: exacte,
0: religiosa.
1: Les
0: vespres, l'ermita de Sant Joan de Missa,
1: exacte.
0: I la missa de caixers a la catedral.
1: Exactament,
0: no?
1: Vull dir, tot això s'ha de tenir en compte i el que tu dius, hi ha un protocol molt, molt estricte que ojalà
0: seguissin altres pobles.
1: Sí, i no, i que la gent del poble sabiguessin més els protocols perquè disfrutaríem més la festa. Hi ha moltes coses que la gent del poble, com pugui ser jo, no sabem prou com són els protocols, però és una cosa molt important per seguir més la festa també, no? Però bueno, sobretot fer festa, sí, en carinyo, però també en seny, perquè si no hi ha seny, el de menys ja no vol res.
0: Efectivament.
1: I sobretot ser respectuós amb la mateixa gent del poble i sobretot amb la gent que ens visita. Vull dir que sí que són unes festes que avui per avui hi ha molta aglomeració, també és bé, però bueno, escolta, vull dir, les persones que venen, ben arribades siguin també, no? No pots dir, bueno, què, perquè és de fora, no ho volem. No.
0: Vull dir, bueno, la rivalitat que hi havia entre Moix i Ciutella s'ha perdut, eh?
1: Sí, això també és
0: perquè
1: bé.
0: Perquè jo m'han contat que anava molt gros, eh, sí, antigament. Sí, però... Que si ells tenien el
1: sí.
0: monolito aquell de
1: sí, bueno,
0: la
1: persona, sí,
0: que nosaltres
1: sí.
0: tenien el caparrot de Miranda.
1: Exacte. Jo, el que deien altres, són coses que han passat. I el que
0: però
1: han
0: anava gros, eh?
1: Home, clar.
0: Hi ha pique. Ells, vosaltres teniu el cagarro d'esbord.
1: Sí, que
0: i vosaltres teniu el caparrot de Miranda. I fotien llei. Ja, en festa era molt flac, això.
1: Jo no ho he fet mai, Santi.
0: Falta respecte.
1: Però diuen que anar a Ciutadella, o deien, que anar a Ciutadella, si volies que s'enfadessin, la gent de Ciutadella, era agafar una pedra en el port de Ciutadella i tirar-la abans si arribaves a l'altra banda sense tocar la mà. Si això passava, podies començar a córrer. Era com una ofensa.
0: Saps
1: que
0: vull dir?
1: Però bueno, això t'ha passat i el que hem de fer és anar tots a una, tu. I disfrutar de la festa com Déu mana.
0: Claro que sí. I sobretot, teniu que demanar gin en llimonada, no pomada.
1: Exacte, Santi.
0: Coses clares. Sí.
1: El xocolata
0: espès.
1: El xocolata espès.
0: I aquesta que me dius? Bueno, i ara que sonen aquest pas dobles que no poden faltar a les nostres festes, també aprofitaré perquè, bueno, sí, la colcada és la protagonista, els caixers i cavallers, en aquest cas Ciutadella, la junta de caixers, el caixer noble, que representa la noblesa, l'estament religiós, la capellana, el caixer capellà i totes

0: És tot festa, bueno, bé, no, clar, perquè hi hagi festa, hi ha d'haver gent que faci feina, perquè d'altres disfruteu.
1: Clar que sí, clar que sí. Bueno, i ja quasi per acabar, Diego, el tema de Sant Joan, el protagonista de les festes de Ciutadella és Sant Joan Bautista. Sant Joan Bautista, que sabem que és dia 24 de juny, se commemora el seu naixement.
0: Exacte.
1: Sabem que era fill d'en Zacaries i n'Isabel. N'Isabel era cosina de la Mare de Déu, Maria, que va néixer, bueno, està instituït d'aquesta manera 6 mesos antes, vol dir que estem a la meitat de l'any, el mes de juny, el naixement de Sant Joan Bautista, i per desembre serà el naixement de Jesucrist, que és l'altra cara de l'any que queda, no?
0: L'altra
1: meitat de la cara. Però la pregunta és, bueno, sabem que diumenge, d'avui una setmana, hi haurà un personatge que serà l'home d'Esbè, que representa la figura de Bautista.
0: De Sant Joan Bautista.
1: El Sant Bautista vestit amb aquelles pells i que du Esbè damunt i sí. Tot això, que sabem que és la representació viva de Sant, no?
0: De
1: o sigui, tothom sap que, segons la simbologia cristiana, el Cordero de Dios, l'Anus Dei, és Jesucrist.
0: Exactament, sí, senyor.
1: O sigui, és Esbè.
0: És Esbè.
1: Però molta gent diu, i com és que passeig un home? L'explicació és aquesta, el Cordero de Dios.
0: Imagina't aquest bon senyor que du Esbè damunt l'esquena, el que deu passar també, en paraula a vegada, per sentir a dies que l'han duit, és un honor molt gros per ells també. I com tu molt bé dius, representa Sant Joan Bautista.
1: I per què du Esbè damunt les espaldes? Perquè hi va ser qui va anunciar la seva arribada.
0: Exactament.
1: Eres creu cosí.
0: Sí.
1: Eren
0: sí.
1: Cosins.
0: Així és. Vull dir, ben documentat, està sentit així.
1: I sabem que anava vestit amb pells de camell.
0: Exacte.
1: I aquí no hi ha camells.
0: Imagina't, també tu.
1: Pells de camell.
0: Ja me pica això.
1: O sigui, imagina't, amb pells de camell. I aquí no hi ha camells, saps pells de bé.
0: De bé, clar.
1: I descalç,
0: sí senyor.
1: Té la marinera, no?
0: Sí.
1: Però a tu que te representa Sant Joan Bautista? Pel que saps, pel que t'han contat, pel que has descobert d'ell.
0: Sant Joan Bautista me representa.
1: Que li va costar el cap i tot.
0: Una persona amb molta fe, una persona que crea, diguem, en Jesucrist, una persona molta, molta a prop d'ell, i bueno, i aquell temps que sabem com vivia la gent amb moltes circumstàncies, amb moltes dificultats, però bueno, la fe que tenien era superior a tot i per això vivien així.
1: Que per ser va ser qui el va batiar.
0: Exactament, vull dir que tot això està així, vull dir que la història així molt ho diu, efectivament.
1: Ara, hi ha una cosa però que no he entès mai, però supos que deu ser el que passa avui en dia, és gent de poder, que diuen que Herodes Antipas era el fill de Herodes el Grande, que va ser el qui va fer matar els fiets, quan se va enfadar molt perquè no, els reis no havien tornat a veure-lo, i diuen que el van castigar i que va morir fet una porqueria perquè estava malalt. El van castigar amb una mort d'enfermedats, però que va tenir un fill que era Herodes Antipas, que és qui va conèixer a Jesús quan li fan l'interrogatori que el duen Pilatos a dur-lo a ell, i que finalment Jesús li cot escap i no li contesta, perquè se'n recorda el que va fer son pare, no? Que no segueix una persona rancorosa, però sabem que diuen la història que Herodes Antipas era molt amic d'en Joan Bautista, que el respetava, però que una dona li va fer perdre el gambar.
0: Sí, li va fer perdre el cap, el seny, li va fer perdre el seny i li va matar el cap, exactament.
1: I va dir, demanem el que vulgui, vull el cap, perquè no podia veure. O sigui, una dona,
0: sí.
1: Li va fer perdre.
0: Això és història també, aquesta dona té un mal
1: puesto. Que era Nero Díaz, no? Però una persona que diu que t'admira i que sigui capaç de llevar-te sa vida perquè t'ho demana.
0: Sí, bueno, són històries que en fi, que quina pena, no? Que
1: perdre una amistat, no?
0: Exactament, haver de contar això de la història, no? Que és el que ratllàvem fa una estona.
1: Perquè la història se repita.
0: Exacte, que guapo que seria que fossin una mica més, no sé, una mica més, dir-ho de qualque manera, una mica més humans tot, no? M'ho estimessin una mica més, el món no aniria tan malament.
1: Clar que sí. Bueno, pues, Diego, te dono les gràcies per tot aquests mesos que nos has fet col·laboracions.
0: Gràcies.
1: No és una despedida,
0: no.
1: Són unes vacacions que te donam per els mesos de juliol a agost, però saps que si

0: tot va bé, al setembre sí. Tens una cita que ja xerrarem,
1: vale.
0: Però una cita, si tot va bé, amb això. Escolta això. T'emociones, eh? que no hi falta molt, eh, no, per cantar.
1: Ja veuràs, ja veuràs.
0: Però quan sentim aquesta música, que els maonesos i els menorquins que s'estimen aquesta música l'escoltant tot l'any i no s'ha emocionat molt, però especialment quan sentim aquesta música vol dir que arriba el setembre, la nostra mirada se'n va cap al santuari de la Nau de Gràcia.
1: Sí, senyor Santi, així és. La Mare de Déu de Gràcia, sí. No ses festes de Gràcia, no? Ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Que quedi clar.
0: Això mateix. Per tant, Diego, quan venguis a la ràdio, sí, pues sentirem aquesta música.
1: Fantàstic, sentim. Molt bé.
0: I supos que li voldràs dedicar unes paraules a la patrona, no?
1: Hombre, intentaré encercar algo que quedi una mica guapo, no? Una mica agradable.
0: Sí, perquè és un santuari magnífic.
1: Exactament.
0: Que tenim a les afores de Mol.
1: I és molt guapo, sí que és bé. Hi ha una pau allà dins i quan estàs dins d'aquell santuari que te fa sentir, no sé com diteu, no? Una espècie de tranquil·litat, de motivitat molt important, sí, sí.
0: Sí, perquè en Diego, bueno, ell sempre ha estat molt marià, no?
1: Que
0: tens
1: sí.
0: El cor dividit en moltes coses, sí. Perquè és molt de la Mau de Gràcia, la Mau del Carme, la Pietat, i és molt, no?
1: Jo, la Pietat, ja ho saps tu, Santi.
0: No te la toqui.
1: La llant de la Pietat, per a mi, són paraules mayores, eh?
0: Però vull dir que tu sempre has estat molt marià, no?
1: Sí.
0: La figura materna sempre, per tant, també...
1: Bé, també...
0: La Mare de Déu
1: sí,
0: sempre t'ha agradat
1: sí,
0: molt.
1: Sí, també crec que ve una mica donat pel tema de quan anava a escola, molta escola cristiana, escola de la Salle, en fi, tot això, vulguis que no, de fiat te va marcant una mica, no? Estarrenar de sa vida, no? Llavors, en tots els meus falls, que en té molt, però sí, sempre he estat bastant devot de lo que és sa Verge Maria, sí. Ja t'he dit que així és, sí, sí.
0: Beníssim. Pues Diego González, acabes amb unes paraules per felicitar en Espola de Ciutella per aquestes festes de Sant Joan i també a tota gent que t'ha escoltat desitjar un molt bon estiu i que nos veremos o nos oiremos en setembre.
1: Exactament, vull dir a Ciutadella que passin unes bones festes de Sant Joan i per extensió també en els pobles de Menorca que aquest, com tu acabes de dir, aquest mesos no vindré a la emissora, per Sant Jaume també, que siguin unes festes plenes de felicitat i d'amor entre els ciutadans i que tot vagi molt bé, que no hi hagi desgràcies, que el tema de queixet sigui de dalt de tot, que diuen a Ciutadella, i en fi, us veurem al setembre amb molt de gust, si me convides i Déu vol, aquí seré present amb tots vosaltres, amb tots els radioients, i ja t'ho dic, Santi, t'ho dic cada vegada que venc, que per jo és un plaer venir-te a veure a tu, a la teva nòvia, la Felisa, i bueno, poder estar una mica en sintonia amb els radioients de Ràdios Castell. Vull dir que gràcies per tot. Les gràcies m'ho he de donar jo a vosaltres, no a vosaltres a jo, efectivament. Són jo a vosaltres.
0: De totes maneres, Diego, a tu t'ha passat el mateix que li va passar a en Ricard Ramissa. Ricard Ramissa, gràcies a en Ricard Ramissa, que és un altre col·laborador nostre, que va ser director de les escoles de música de l'Ajuntament de Mol, gràcies a ell vam poder seguir el començament de la trajectòria de l'actual banda de música.
1: Sí.
0: En Ricard Ramissa l'any passat es va jubilar i ens va fer molt bona feina perquè jo el cridava molt per telèfon el dia es faners, perquè ens comentava activitats de l'escola, concerts de sa banda i tot això. I me vaig enterar que s'havia jubilat ara farà un any, o si no l'ha fet ja, i bueno, li vaig pensar que el major regalo que li podíem fer a en Ricard Ramissa, una persona que li ha agradat sempre sa música, que ha tocat amb orquestes, que ha tocat en grupos, que ha tocat en la Joana, que ha estat director de sa banda de ferreries i ha estat d'escola de música i solfeig i tot això, i músics i això, doncs vaig pensar que la millor manera de fer-li regalo com a agraïment era convidar-lo a fer una col·laboració a sa ràdio. Li vam fer una entrevista commemorativa a sa jubilació i li vaig mullar després d'aquest any de veure si volia entrar en el club i va dir que sí. En el teu cas, Diego, jo sempre te tindré present primers contactes que vaig tenir amb tu, perquè si no m'equivoc giraves torn a la història de la cofradia de la Pietat. Vas estar a la Junta, te vaig conèixer quan eres vicepresident, hi havia en Pedro Pons de Germà Major i tot això, que van fer bastantes entrevistes i explicacions sobre actes commemoratius, aniversaris i tot això, i tertúlies i coses que feien. I vaig pensar, una vegada te vaig jubilar, vaig pensar, bueno, ara en Diego no sé si és una persona de ràdio o no, però sempre m'has dit que t'agrada més la ràdio que la tele.
1: Sí.
0: I vaig pensar, a veure si vol entrar de col·laborador. I va ser quan ja vas venir amb el tema de recordar els pescadors.
1: Exacte, no, sí, me'n record perfectament. I t'ho tinc que agrair, perquè jo t'he dit, cada vegada que vinc aquí és una estona molt agradable. La veritat que me trob per dir de qualque manera com si sigui a casa meva. El que m'oferiu sempre per jo és més del que me mereix. I m'ho part molt bé, la veritat que m'ho part molt bé, tant amb vosaltres com amb la gent que a vegades després m'ho telefona i m'ho comenta alguna cosa o m'ho demana qualque coreta i tal. Vull dir que jo crec que Ràdio Castell, a part de ser una bona ràdio, és tota una família i això és molt important.
0: Pues a partir d'avui ja disfrutes de les teves vacacions pagades.
1: Que bueno.
0: Pensa que tens dret a la paga extra des de 8 de juliol.
1: La gastarem de veres, idò.
0: I les pagues corresponents en el resto de l'any, vale?
1: Molt bé, gràcies per tot i ja mos veurem a setembre.
0: A setembre,
1: si Déu vol. Jo crec que sí. I res, i que passeu un bon estiu tots, vosaltres, Ràdio Guies, tothom.
0: Pues res, ja te diré coses per l'especial de la Mau de Gràcia.
1: Vale.
0: I ja te prepares alguna cosa, però no sé què ho faràs, ho oferiràs amb tot el teu cor.
1: Farem el màxim, el que puguem,
0: Vull dir, bé.
1: Tot el que fem, ho fem
0: amb el cor.
1: D'acord, exactament.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Fins al setembre, si Déu vol.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, gràcies. Adéu.

I tot el que comença acaba. I després dels dies grans, Ciutadella tornarà a sa normalitat. Arribarà sa matinada des 24 en el 25 de juny. I un tot de Fabiol despedirà ses festes de Sant Joan d'enguany. I donarà pas a un capvespre i un vespre de cultura i de tradició i de música. Arribarà el 25 de juny, conegut com el dia de Sant Joanet. Música, espectacle, cultura,

0: Tenim una cridada. Bona nit.
1: Ara va de val, ara va de val. Ciutadella.
0: bona nit, Diego. Bona nit.
1: Oh, tot el m'has conegut, jo sóc el cap molt malament.
0: Sí, que t'he conegut. No podies faltar en aquest primer programa de les festes de Menorca.
1: Hombre, tu m'hi hagués sigut un cavall i tu m'hi hagués concedit la llamada a la Vanessa i llavors el tornaré i cridaré jo. Però clar, has tingut en Diego i no sabia mal interrompir la col·laboració d'en Diego.
0: I no, esteu tocant jo.
1: Sí, ah, sí, tanto, i Diego, tu, sí. Jo penso que me sona molt que el senyor a vegades publica les fotos per les redes socials i me sona molt.
0: Aquest senyor havia fet feina de manteniment.
1: Ah, vale. I pot ser que vagi per fer dinar qualque vegada per allà?
0: Sí, perquè havia fet feina de fontaner. Sí, pot ser, pot ser.
1: És que avall o... Vendre puesto no té puesto.
0: No, ell s'hauria anat a comprar coses, però no té puesto ell.
1: Això, és que jo... Me sona molt, però no ho vull secar. Se vol en l'ubicar aquest senyor, no sé. I no, pot ser, pot ser. Tal vegada, jo me sona més per haver-ho vist per freginar. Comprar,
0: supòs, que devia ser.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Però ja te digo, tu ja un any més ja tenies les festes de Ciutadella, tu,
0: eh?
1: Que una vegada més les tenies les festes de Ciutadella.
0: I tant, ja ho tenim damunt, diumenge aquí ve, ja comença el diumenge desbé. Divendres comencen a fer coses ja, divendres d'aquesta setmana.
1: Però jo una vegada vaig estar ja fent feina vigilant-ho i crem que és brutal, eh?
0: Sí.
1: No lo mismo verlo que estar en el medio y hacer feines. No, es perilloso, de ser las consecuencias, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Entre otras cosas, sé que lo que pasas, ¿eh? Porque ya, claro. Si vas de festa, vas en 4.000, bueno, que ya lo damos, lo retiramos a casa, pim pam pum, cadascú que seva. Però si estàs fent feina, has de pencar les hores que t'han dit el jefe i tira, no és el mateix, no? Però...
0: Claro.
1: I és brutal. Tu has anat qualque vegada?
0: No, és una festa que hagi seguit.
1: Sí,
0: no.
1: És que cau molt en fora, també, on estem nosaltres.
0: No, he estat a Ciutadella, però no és una festa que... No, la distància no, és que no és una festa que mai es tira molt, saps?
1: Jo he anat, a part de la feina, molts anys enrere, quasi al principi de venir a Menorca, que he anat dues vegades, en la Vanessa i en Tino i la Mari. I tu penses una festa que hi ha massa gent, tu. Jo m'estimo molt... A mi m'agrada la festa, si m'entens. M'estimo molt tranquil·lament, segut en el sofà, i quan es retransmeten per IB3, tu. I ves tot el professor, desver penjat els sombres i tot això.
0: I no. Molt bé.
1: Però jo no ho sabia, el que has comentat a la Mari. O sigui, que desver ja practica això després de Pasco. Ja comença
0: sí, perquè jo m'ho sé que acostuma a anar descalç, perquè anar descalç, sí, tot el dia.
1: Que fort.
0: Té que fer caig.
1: Ja era una pregunta que igual te queda ignorant. A mi és que baixa la pela, com diuen els catalans. Cobren, no cobren.
0: No, perquè ell és pagès. No, ell li demanen per favor...
1: No
0: cobra. El que passa és que li regalen el bé perquè l'ha dit tot el dia, però no cobra. No cobra.
1: Jo pensava, a lo mejor le cobra algo simbòlic, però jo què sé, per dir X, 100 euros.
0: No, el que passa és que després, quan va a fer les visites, el conviden a fer la baroneta i tal, però no cobra.
1: Ah, bueno, està bé, home, a menor algo gratificant, i van descalços, això ho havia sentit a dir, que van descalços, tu.
0: Sí, va descalç tot el dia, fins que acaba, comença a les 9 de matí i fins que acabin tenen que fer visites, van en el Consell de Insular de Ciutadella, se'n van a Cal Bisbe, van a veure Foc i Fum, van a les posades, sí. van per tot.
1: Hi ha una altra pregunta, ja aprofito que tu sempre estàs molt empapat de tot, que sol ser sempre cada any el mateix o va...
0: No, cada any eligeixen un.
1: Ah, amigo.
0: O sigui, eligeixen el portador de... O sigui, cada any és un que regales bé, que són tres béns i en trien un, que és qui sortirà, i el portador d'esbé, que som un d'esbé, cada any és un diferent. El que passa que després, potser aquest després tria és qui el té que acompanyar, que és qui l'ajuda a carregar el cel i a descarregar el dos, saps? Pot ser un germà o pot ser... Però no, cada any és diferent, és el mateix.
1: I per l'any ha de ser un de Ciutadella, no pot ser un, jo què sé...
0: Bueno, té que ser pagès o fer feina a Ciutadella o ser missatger, sí.
1: No, però ha de ser de pura casta, no? Ciutadella, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No passa, jo què sé, a fer aquesta broma. Ho dejava al Quinto, que fa 40.000 anys que viu a Ciutadella. No,
0: ara això ja no ho sé, però suposo que deu ser de Ciutadella, no ho sé.
1: Sí, jo penso que sí, perquè a vegades veig muntes diaris, s'apellidors, cae por su propio peso, son de aquí, tu.
0: Claro, molt bé.
1: I que anava a dir, ja s'ha arrasat amb criades avui, perquè si no vaig
0: tocar...
1: A més de set.
0: Set.
1: És que clar, set.
0: Na Margarita ha cridat dues vegades, per tant té dos nombres i tu ets el nombre set.
1: Sí. Ja. És que clar, que no terminaré. T'he agafat avui començat el programa. I no he seguit mucho la línia de ses cridades, però qui ha cridat per casualitat?
0: Nana... Juana Passa, Nanis Fortuny, Nesgar Torres, na Margarita Lombardi dues vegades, na Vanessa i tu. Set.
1: Bueno, tu, bueno, no m'agrada el set, allò.
0: Molt bé, ara si tens sort, molt bé.
1: Sí, a veure, estem de grau, què anava a dir jo ara? I què farà, si les nau, més o menys, no?
0: Bueno, ara ja, sí, deu menys coses acabarem, sí.
1: Ja, sí, no? Sí, no, jo ja t'escoltaré, ara soparé, ara està preparant sopar endavant, te soparé mentre estigui sopar, t'escoltaré, tu.
0: Molt bé,
1: escoltant.
0: Molt bé.
1: Pues venga, pues.
0: Sort.
1: Ah, bueno, ja ara vull dar el gust d'una cosa, ja sé que t'he felicitat, ara te lo diré en persona. Felicidades. Gran amic, tu.
0: Moltes gràcies per aquesta cançó que m'has posat en Sabina, eh? Sí. Moltes gràcies.
1: Te vaig dedicar per Facebook i no te vaig dedicar aquella cançó.
0: Sí, ho vaig escoltar.
1: Que tens, si no vaig xerrar, 51 t'han caigut, no?
0: 51, sí.
1: Clar, tu eres 75. Tu,
0: 10 de juny.
1: Tu m'has dut 2 anys, jo tinc 49.
0: Pues
1: a mi que gusta, al final Marroca, ara he tenido el placer de felicitarte ni por redes sociales ni por cançó, en persona, tu, casi.
0: Moltes gràcies.
1: Venga,
0: una abraçada, pues. Adéu, i sort.
1: Adéu.
0: Gràcies.
2: Les festes de Sant Joan, un anant tots cap a Ciutadella.
0: Pues sí, estimats oients, primer programa cansat a una setmana d'estiu. Solsticio de verano, solstici d'estiu. Primer programa en la primera aturada Ciutadella de Menorca. A pocs dies de que comencin les festes de Sant Joan Bautista del 2026. Unes festes plenes de sentiment. Unes festes plenes de cultura. Unes festes amb una antigó. Unes festes amb un gran caramull de vivències i històries. Unes festes en nit de festers i música. Unes festes que arrenquen en saber-la desbé. Unes festes que arrenquen en l'inici d'una nova estació aquest estiu. Unes festes que té com a protagonista Sant Joan Bautista i en esbé. Unes festes que giraran entorn en el dissabte de Sant Joan, amb el primer tot de Fabiol, amb el replec, amb els caragols d'Esborn, en corregudes a la plaça i el caragol de Santa Clara, en els jocs d'Esplà, amb el replec, el caragol de Santa Clara, jocs en Esplà, corregudes a la plaça, convidada, jocs en Esplà, despedida del caixer senyor i de la capellana i darrer tot de Fabiol. I com no, en sa festa des darrer dia, es dia de Sant Joanet. Festes de Sant Joan Bautista 2026, Ciutadella de Menorca.

0: I això acaba de començar. Pues diumenge 21 de juny serà el dia que va començar el solsticio de verano, l'arribada de l'estiu. I tornarem a estar entre vostès diumenge aquí bé, si tot va bé, a partir de les 5, amb el programa Famosos en l'emissora, on tindrem un programa especial dedicat a la nit de Sant Joan.
1: I està dient, Joan, per què no t'alegres?
0: La nit de Sant Joan, la nit màgica. Una de les nits més màgiques de l'any, després de la nit de Reis.
1: Si m'han pres la meva...
0: No us perdegueu aquest programa especial dedicat a la nit de Sant Joan.
1: Perquè mos ho és no...
0: Serà diumenge aquí bé, dia 21 de juny del 2026, a partir de les 5 del vespre. La màgia de la nit de Sant Joan. Ràdios Castell 103.4 de la freqüència modulada, emissora municipal, en els nostres costums, festes i tradicions. I ara, en les festes i les tradicions d'estiu.

La nit de Sant Joan, la nit d'esfoc, la nit dels rituals i de la màgia, la nit dels festers, dels bujots i les canyes verdes, la nit de les leyendes, la nit de l'aigua i del foc, la nit dels balls, de les danses, de les supersticions, dels hechissos i els conjuros, la nit de les bruixes, la nit de Sant Joan.

Acabar amb el viatge. Primer viatge a les portes de l'estiu 2026. Primer viatge que han fet a Ciutadella de Menorca i les festes de Sant Joan Bautista. També ens omplim de nostàlgia en acabar aquest viatge. Nostàlgia de recordar Ciutadella Vella. Voltes per escalarons estrets de ses voltes i tots els seus emblemàtics edificis de Ciutadella. Nostàlgia per sa pagesia, per ses cases senyorials i pels estaments que encara mantenen inalterable els protocols de ses festes. I nostàlgia de que en arribar el mes de juny, que era un dels mesos de més feina per sa pagesia, arribava el temps de segar. I també era sa compta enrere per els dies grans de ses festes. I és que els pagesos vivien aquestes festes i encara els viuen. Sobretot en els jocs de Ciutadella que tenen cavall i tenien cavall. I una de ses conversacions quan s'atracaven ses festes era, sense dubte, ses vivències dels cavallers veteranos i dels caixers. Un sentiment en sentir el tot de Fabiol i sa música del jaleo. Arriben ses festes de Ciutadella, dies màgics per a ciutadellens i menorquins i visitants. Que no se perdin mai, que no se perdin mai aquestes vivències i aquesta història i aquests records. I sobretot perquè, com diu sa cançó, Menorca és un poble que sap fer festes. Perquè Sant Antoni Abat és el 17 de gener, dia 20 Sant Sebastià i dia 24 de juny Sant Joan festa serà.

poble de Ciutadella, ciutadellens, ciutadellenques, menorquins i visitants, molt bones festes de Sant Joan Bautista 2026. Aquesta setmana que comença demà és el començament de ses festes. Sort i ventura en es queixés i cavallers de sa colcada. Respecte pel cavall i per sa festa. Bones festes i molta salut.

I antes d'acabar el programa, que encara tenim temps, ràpidament anem a comentar el més destacat del diari Menorca. El diari Menorca, el diari de tots els menorquins, d'aquest diumenge, dia 14 de juny del 2026, avui, segon diumenge del mes, en el preu de 12,70, acompanyat per servistes Pronto i el Espronto. Avui amb Espronto només, l'econòmico no ha sortit. Anem amb el més destacat del diari. Molt de vostès ja l'han llegit, molt de vostès l'han seguit, però hi ha molta gent que no ho ha fet encara i que ara tenen temps fins que acabi el dia. Munanam en s'enquesta, que han votat 956 lectors per Menorca Info. La pregunta era, ¿ha seguido los actos de la visita del Papa León XIV en España? Un 33% ha dit que sí i un 67% ha dit que no. La pròxima pregunta que se votarà serà, ¿cree que Menorca és una isla més insegura que hace unos años? Ja veurem què diuen. Bueno, d'aquí un any arriben eleccions. Tema del día, un año para las elecciones, la fuga de votos del PSOE empuja al PP de Vilafranca a la mayoría absoluta. Marga Provenç se queda a un diputado de consolidar el govern sin Vox. Estimación del voto al Parlamento Balear. La presidenta es la preferida para volver a gobernar y doblar Armengol. Protesta de Vía Menorca frente al Consell. Sus récords son nuestra asfixia. Pont i Cova, 7 dies Menorca, de Man Josep Pons Fraga. Llega la ejecución de la sentencia y negociarán. La jueza ordena a Ciutadella cumplir ya la sentencia de la plaza de Esbor. Més per Menorca se reivindica com la alternativa al bipartidisme. Un grito de esperanza en el mundo. Los menorquines han asistido a los actos de la visita de su santidad al Papa y se muestran impresionados por la vivencia. Menorquines con el Papa. Los políticos menorquines confirman que el Papa nos hace reflexionar. Visita de polítics con Pepe Mercadal del PSOE en el Congreso o es parla d'amor. Néstor Pons, entre altres. Notícies de Baleares. Les Islas Baleares sancionaran el alquiler turístico ilegal con multas diàries de hasta 5.000 euros. Notícies nacionales. El PSOE advierte de un calendario judicial para que el gobierno caiga antes del verano. Notícies internacionales. Donald Trump assegura que hoy se firmará la paz. Su santidad el Papa, León XIV, a la tripulación del Falcon, muchas gracias por habernos salvado. Perquè, bueno, l'avió de su santidad el Papa, quan tenia que tornar a Roma, va tenir una avaria i van tenir que anar amb el Falcon de sa casa real. Libros y autores de Menorca. Ayudas al aprendizaje del menorquín para hablarlo y escribirlo correctamente. Amán Juan Cantabella. Historias de grans. Amb Antoni Olives Camps. Margarita Orfila y la arqueología. Una entrevista en sex presidenta de Sataneu de Mó. Sant Joan, nova publicació de la festa, com van vestits els membres de la Junta. Namajo León i Gemma Contreras presenten el llibre infantil de Can Saura sobre les festes de Sant Joan, s'indumentària. La festa, xocolatada i cavalls a la festa de l'escoleta d'Esmussol de Ciutadella. Cultura i espectacle, certament musical, 53 Festival de Música organitzada per Joventudes Musicales d'Amor que se celebrarà del 3 de juliol al 26 d'agost. Exposició sobre les obres de rehabilitació del Teatre Principal d'Amor i de Menorca.
Deportes, baloncesto. El verano más difícil para el Estia. Situación. La secretaria técnica afronta una ventana muy complicada. La dificultad para renovar varias piezas y la tendencia inflacionista invita a pensar en un mercado largo. Mundial. Tenim el Mundial, que ja ha començat, amb els partits. Apartat d'opinió. Editorial, el electorado refuerza al PP y deja a la izquierda sin opción para gobernar. Y es colaboradores de cada semana, el blog, amb en Luis Foch, periodista, nos dio Encuentro con la Belleza, de Alejandro Río, profesor, sin flash, pensamiento crítico, el blog de notas, amb en José María, Josep María Quintana, nos charla de la visita del Papa. Na Neus canta Canyelles, en la seva columna Una se acostumbra a todo llenando cajas. El futbol amb en Jaume Mascaró Florit, La fibra del Mundial, en Joan Bausa, en la columna Espurna, d'altura de la humildat, i el nostre col·laborador, en Joan Barceló, som un dels temps, ens diu Dia que passa, en campany, Sant Vit, Ballador i Petit. Na Laia Barro Llopis nos diu marketing en su elección, cartas de los lectores, malestar de l'Ajuntamiento amb l'Ajuntament de Ciutadella, la llibreria va de llibres, suport a l'Institut Pasqual Calbó, en l'Associació de Pares d'Alumnos, més col·laboracions amb Luis, José Luis Reina, Mano Izquierda, Prioridad Moral, el sacerdot, en Joan Febrer, Raons d'Esperances, un xerador, un papa al Parlament, na Maia Michelena, Rayo Verde, columna Rayo Verde en Burca, l'hemeroteca, el que ha passat el dia com avui, un 14 de juny, però del 76, fa 50 anys, fa 25 anys era el 2001, un 14 de juny, i fa un any, un 14 de juny del 2025. Fotos de la memòria popular d'antigues fotos de Menorca, fotos del rescate de la caseria menorquina, directivos i treballadors firmen en Mèrida la compra de la fàbrica a la família Ruiz Mateos per un preu d'un euro. Àlbum de fotos antigues, la gran risaga del mes de juny de l'any 1984 a Ciutadella, antes de que arriben les festes de Sant Joan, se'l ve que risaga en esport de Ciutadella. Bueno, previsió del tiempo. El sol ha sortit a les 6:14 i se posarà a les 21:12. La lluna a les 5 des de matí se posa a les 21:05. Previsió del tiempo. Para hoy, sol, brises costeres, cielo poco nuboso, intervalos de nubes altas, brumas matinales, temperaturas sin cambios o ligero acceso, viento flojo con brisas costeras por la tarde. Previsió del temps, pues dona bon temps per cada dia. A partir de demà, sol i nivolat, sol, fins dijous. Farmàcies de guàrdia. Avui a la zona de Mó, Barrau, Martínez, carrer Doctor Orfila, nombre 28, Ciutadella, Maig, Valle, plaça Jaume II de Mallorca, nombre 5, i a la zona centro de les 9 a les 10 del vespre, Mercadal, Martínez, Riu de Vets, carrer de Mig, nombre 22. Anuncios classificados i la programació de la televisió la passant per alt. I acabam amb els sortejos, que volem felicitar ha sigut qualsevol persona que ha guanyat qualsevol premi. Sorteo de la 11 d'ahir, dissabte 13 de juny, número de sèrie 034, amb els nombres 65.754. El número reintegro és 4, número de sèrie 034. Bonoloto d'ahir, nombres 5, 7, 31, 35, 37, 39, número complementari és 8, reintegro és 4. La primitiva d'ahir, nombre de 8, 20, 21, 23, 33, 41, complementari és 15, reintegro és 9. I la combinació de joker és 101, 400... 17, 9. Euromillones, de dia 12 de juny del 2026, es nombra 4, 7, 14, 22, 23, números 6, 7 i 1, combinació del millón,
CTH 669 15. I Eurodream, sorteig de dia 11 de juny del 2026, amb els nombres 6, 18, 22, 25, 31, 32, número sueño at 5. Bueno, i això ha estat el repàs, un repàs un poc fugaç, del diari Menorca del dia d'avui, el diari de tots els menorquins.

I com he dit, diumenge que ve, dia 21 de juny, a partir de les 5 des de vespre, serem aquí amb aquest programa. Tindrem una part del programa dedicat a la nit de Sant Joan, on xerrarem de la nit de Sant Joan en general. Pot se celebra tota la nostra geografia espanyola i també a molts de puestos d'Europa i Latinoamèrica. Però també tindrem una segona part, pues des foc passam a la mà, perquè a final de mes o a principi de juliol arriba una festa que està relacionada amb la mà, amb la gent de la mà i els pescadors. És la festa de Sant Pere 2026. La segona part del programa farem una volteta per el passeig marítim, per esports, per celebrar que arribarà després de Sant Joan Sant Pere. Sant Joan 24, Sant Pere 29. I en sol demà, al cap d'un dia, arribarà juliol. Ja ho saben, la setmana que ve, especial, programa especial dedicat a la nit de Sant Joan i Sant Pere, la festa de Sant Pere 2026. D'aquesta manera, ja tancarem el mes de juny. Pues dia 28 serà el darrer diumenge del mes de juny, però el mes acabarà en dimarts, dia 30. Ràdio Es Castell en ses nostres costums, festes i tradicions. Ses festes de Sant Joan Bautista i Sant Pere, apòstol i pescador.

I antes de despedir el programa, el que tenim que fer és recordar la programació. Nosaltres acabant la programació del dia d'avui, aquest segon diumenge del mes de juny del 2026, dia 14, programa Famosos Emissora, en Santi Segui, Segui Torres, servidor de vostès, que ens acompanya fins ara. Els hi recordem que els hi deixem amb el fil musical, però recordin que demà comença una nova setmana, com he dit, amb el dilluns dia 15, acabarem setmana amb el diumenge dia 21 de juny del 2026. Si tot va bé, demà tenim en Antoni Pons Coy, miscel·lània matinal, i es que vespre en Alejandro Vega, en Alitxun, ja es ve. Ja saben que hi ha programació durant tota la setmana, la 103.4 de la freqüència modulada emissora municipal, Ràdios Castell, i per a internet tenim Radio Garden, o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Bueno, donar les gràcies a les persones que han fet possible el programa d'avui. Anna Mari Llorenç, la nostra col·laboradora, que també hi ha enxerat d'assistiu. Records, vivències del final de curs, quan anava a l'època d'escola, Sant Joans, passats, festa de Sant Pere. I també les gràcies a en Diego González Sobrido, que ens ha fet un repàs d'activitats del mes de maig, del mes de juny, ens ha xerrat d'estiu i vivències també de Sant Joans i estius passats. I donar les gràcies a les cridades que han tingut avui. Han estat set cridades. Na Juana Plaza, en Anis Fortuny, Nesgar Torres, na Marga Lombarte, na Vanessa i en Diego Pascual. I avui, primer programa dedicat a les festes populars i patronals d'aquest estiu 2026. Avui hem visitat Ciutadella en les festes de Sant Joan Bautista, que comencen aquesta pròxima setmana. I tenim un sorteig d'uns productes elaborats a Ciutadella de Menorca. I ja tenim el nombre guanyador. Recordem que només pot haver un guanyador o una guanyadora. I els nombres són els següents. Na Juana Plaza amb el nombre 1, en Nanis Fortuny amb el nombre 2, Nens Gatorres amb el nombre 3, na Marga Lombarte no s'ha cridat dues vegades, per tant, té el nombre 4 i el nombre 5 perquè ha cridat Anna Mari Llorenç. El nombre 6 per na Vanessa i el nombre 7 per en Diego Pascual. Sort a tots, i el guanyador o la guanyadora és... Atenció!

Atenció. Atenció i emoció. És guanyador, perquè és guanyador, no és guanyadora. Ha estat el nombre 7, en Diego Pascual. Enhorabona. Enhorabona.

Enhorabona a en Diego Pascual, li farem arribar a regalo. I a tots vostès que m'haveu cridat, moltíssimes gràcies. M'ha fet molta il·lusió sentiu-vos, com sempre, però avui més que mai, amb aquest retrobament després d'aquestes dues setmanes. Gràcies, perquè l'audiència de Ràdio Castella és molt grossa, en tots els sentits. Tornem diumenge, si Déu vol, a partir de les 5. Bona setmana a tots i bon començament d'estiu. Fins diumenge.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

teuac sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

observant ses meravelles que tinc al meu voltant. El cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai he

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. L'alegria és nostre sou, és qui fa menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. Hi ha que tornen per enyor, hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'adoré.
2: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.